0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa.

0: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

està volant dintre fora meu. Mira com se'n van cap a la claror els ocells.

la raó contra la confusió. Un em dóna la mà, l'altre m'ataca traïció. Som pares de la naturalesa,

és l'agulla som paller. Ens sotmet en la incertesa, ens diu no tens res a fer. Sembla mentida com passen els dies, els mesos, els anys, però aquí estem. Mig aturats per fútils avaries fetes del que som,

Ella porta una flor a la solapa, taraleja una cançó i camina sigilosa. Quan arriba a l'estació, no fa tard però ja l'espera, fa una estona l'home de la seva vida. Ell porta una revista sota el braç, fuma i treu a poc dos bitllets de la butxaca, amb destí a qualsevol lloc, tant li fa si al sud o al nord, que més dona si el que importa és la fugida. Va ser aquella matinada, navegant per internet. Ara salten sense xarxa, el món roda pels valents. Ell porta una revista sota el braç,

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Després d'una petita treva, tornem a la mateixa situació que la de la setmana passada, amb vents de mar fluixos i un assolellament important. Des de les primeres hores del matí ja escalfa fort. El cel és sense núvols o ben pocs i d'aquests que no volen ploure. Per les màximes, 27 als Angles, 29 a Càldegues i Nyer, 32 a Prada, 31 a Nefiac i Estagell, 30 a Castellnou i Sant Nazari, 28 a Portvendres, 32 a Arles i un petit grau menys, 31 a Costuja. La temperatura de l'aigua del mar baixa d'un pèl, 23 graus, avui Sant Samsó i Sant Nazari. El 28 de juliol de 1993, Andorra ingressa a l'ONU. I el 28 de juliol 2010, al Parlament de Catalunya, els diputats voten una iniciativa legislativa popular a favor de l'abolició de les curses de braus a Catalunya.
2: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
3: Una hora, 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Ninon, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè tenim de llargues vacances.

Radio Arrels, cada dia i cada hora en català. Els matins

0: Són les 7 i comença l'Hora Fresca a Radio Arrels. Soc la Lauriana Pinyer i serem junts fins a les 9. Per aquesta primera mitja hora, una entrevista de l'Alain Jansan que ens parlarà al micro de l'Enric Balaguer de la 67a edició del Cine Rencontre de Prada. I després, a continuació, la crònica Seudos amb l'Albert Noguer. Però per ara, la meteo amb l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Després d'una petita treva, tornem a la mateixa situació que la de la setmana passada, amb vents de mar fluixos i un assolellament important. Des de les primeres hores del matí ja escalfa fort. El cel és sense núvols o ben pocs i d'aquests que no volen ploure. Per les màximes, 27 als Angles, 29 a Caldegues i Nyer, 32 a Prada, 31 a Nefiac i Estagell, 30 a Castellnou i Sant Nazari, 28 a Provendres, 32 a Arles i un petit grau menys, 31 a Costuja. La temperatura de l'aigua del mar baixa d'un pèl, 23 graus, avui Sant Samsó i Sant Nazari. El 28 de juliol de 1993, Andorra ingressa a l'ONU. I el 28 de juliol de 2010, al Parlament de Catalunya, els diputats voten una iniciativa legislativa popular a favor de l'abolició de les curses de braus a Catalunya.
4: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Radio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: L'Alain Jansan ens farà una balanç de la 67a edició del Cine Rencontre de Prada al micro de l'Enric Balaguer. Ho podreu escoltar d'aquí uns minuts.

0: tant.
1: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
2: Cultura a Radio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: S'ha acabat la 67a edició del Festival Cine Rencontre de Prada i tenim amb nosaltres, per parlar d'aquesta edició, l'Alain Jansana, un dels voluntaris. Alain Jansana, bon dia.
4: Bon dia i bon dia a tothom.
3: Alain Jansana, primer de tot, com vas? Estàs cansat? Què representa? Abans de tot parlem de tu mateix, però de tu mateix a través dels voluntaris. Què representa aquest festival en termes de voluntariat?
4: Hi ha un equip, però jo el que em ve és la paraula de comunió. Mm-hmm. És que gaudim del cinema i aquest període de l'any tothom ve a fer la seva part perquè això pugui atreure i rebre en bones condicions uns 180 espectadors màximums. I la veritat és que aquest any hem tingut una freqüentació bastant bona. És la millor freqüentació dels últims 10 anys. Quan tenim el senyor Laurentin, que és programador de la Gaumont, que ens ha fet una conferència sobre el box office i ens va dir que al 2026, si seguim com estem, arribarem als 200 milions d'entrades a França, que és una xifra que no s'hem tingut des del 2020. Doncs sembla que encara el cinema està aquí i està aquí per un bon moment.
3: I per a la Cine Rencontre de Prada, en percentatge d'augmentació que representa més o menys?
4: L'augmentació no t'ho sé dir, però és quasi un 20%. Hi ha 4 pel·lis al dia i hi ha unes nits que són avant-première, per cert, porten més gent. Però el que s'hem vist amb la programació molt diversificada i equilibrada que hi havia aquest any és que sigui a les 9 del matí, el Thierry Laurentin, que una vegada ho va dir, ha dit, estem mostrant una pel·li que té 50 anys, a les 9 del matí a un festival on la gent està cansada i tenim 140 persones sentades aquí per ho veure. Doncs això ho diu tot.
3: Hi ha molta gent de totes les generacions, però un focus posat també alguns moments amb els joves.
4: Aquest focus està a dintre del festival, però també a fora. Si parlem de dintre, ja s'ha dit que tenim un jury jeune, que són joves que estan seguint tots els dies, veient amb un acompanyador diverses pel·lis, fent una crònica d'aquestes pel·lis cada dia, però també tenen l'oportunitat de passar un moment amb cadascú dels realitzadors o actors invitats. Moltes vegades els veiem de voluntaris als anys següents.
5: De fet, jo venia de ben petita al Cine Rencontre. Doncs aquesta edició...
3: La periodista Júlia Torinyà, una fidel de la Cine Rencontre.
5: El que m'ha agradat més són les pel·lícules del Joachim Trier, que no coneixia pas, excepte una pel·lícula que ha estat més popular, Julien en 12 chapitres. La resta coneixia pas i ha estat la gran descoberta per mi d'aquest festival.
3: I l'ambient d'aquest festival?
5: L'ambient d'aquest festival, te dic, jo venia dels 8 anys fins als 18 anys cada sessió i també hi treballava com a benèvol, doncs això vol dir que m'ha agradat força i després, més gran, he provat sempre de posar vacances per poder venir perquè és un festival que pots apropar molt als creadors perquè sempre venen realitzadors, actrius o actors o... bé, ple de gent del món del cinema i hi ha discussions, debats al final de les pel·lícules i te poden explicar i no ho he trobat amb altres festivals, també n'havia fet a Perpinyà, etc. Però aquesta proximitat sí que és particular a Prada i crec que també els agrada als creadors de venir aquí justament per això.
3: Algun pronòstic per encara a l'hora on gravem? No coneixem el resultat dels premis, algun pronòstic?
5: Doncs a veure, de llargs metratges europeus, el que més m'ha agradat és el Carla, que és un film alemany, és una jove de 12 anys que molt valenta, que s'enfronta a la justícia per denunciar el seu pare que la va agredir bé, de violències sexuals, i em sembla que el tema era molt ben tractat. I a nivell de curtmetratges només n'he vist una sessió, però n'hi ha un que m'ha fet riure un munt, que es diu Sam i Lola, que també és una història de dones molt divertida, i m'agradaria que fos aquest que guanyés, però som uns quants a votar, hi ha molta gent en guany.
4: També de joves tenim un equip tècnic i la gent ha pogut gaudir cada dos dies d'un mini vídeo que havien fet sobre els dos dies passats, però també assumeixen bastant coses a nivell de sonit, a nivell d'imatge, i quan estem a fora del cine, que sigui a Pams o en un poble com Campom o Finestret, estan ajudant molt a posar tot això per acollir el públic. Ara això és el festival. Fora del festival, l'associació té feina tot l'any amb educació a l'imatge. I això és tocar quan hi ha escola, que sigui als col·legis, i tenim un tècnic que està amb tots els col·legis, que sigui Prada i Burmadama, i que tot l'any els està ajudant a preparar uns petits escenaris i a rodar uns petits curts. Com som a l'estiu, aquest senyor ha anat al centre de lliure i amb dues setmanes hem fet una pel·li que es diu Dans les feux de l'acció, on tothom pot pensar que s'hem tingut als focs fa tres setmanes. Hem fet algú superhumà i ahir hem pogut gaudir de presentar la pel·li a tota la gent que estava a la cloenda, la nit de cloenda, i s'hem mostrat aquesta pel·li i estaven molt honrats, doncs això són els joves.
3: Cal parlar, evidentment, és un festival, i cal parlar del palmarès del festival. És Pascana, però un bonic palmarès també.
4: No, ho cal dir, tenim dos premis. Hi ha sempre dos sessions de tarda on mostrarem curts, doncs comencem a l'hivern amb una selecció de més de 100 i mirant en presentem 10, i aquest any el que ha guanyat és el curt que es diu Mort d'un acteur, i s'hem tingut un vídeo del director que estava molt content. I després tenim per al sisè any un premi Soleil en Spach, que era una realitzadora. Aquests premis són molt importants perquè mostrem pel·lis que són primera o segona pel·li d'un realitzador, i són pel·lis que anem escollint al Festival de Berlín o amb Louis Payen de la Cinémathèque de Paris, i es fa una selecció de 5 pel·lis, i el públic ja ha identificat això, i cada tarda a les 5, cada any, tenim més públic per aquestes pel·lis. És molt important perquè al final de la pel·li el públic opina i dona la seva apreciació, i de tot això nosaltres ho juntem tot i al final elegim. I aquest any la pel·li que ha guanyat a l'unanimitat és la pel·li Carla de Cristina Tornazès, que és espanyola, realitzadora a Munich, a Alemanya. Doncs no és fòrum premi, però també són uns diners per sí. Aquesta.
3: Una dotació de 2.000 euros per al premi Solfeig en Spach i una dotació de 1.000 euros per al curtmetratge.
4: Per al curt. És són avant-premières. Ens hem tingut 3 avant-premières de Cannes també aquesta setmana, i com sempre hem tingut qualitat de convidat, però també qualitat de moderació, perquè els que presenten l'obra dels convidats són uns especialistes que són fidels al festival: Anel Tebin de la revista Positiva, Louis Alliot del Centre Valoni, i al Payen de la Cinémathèque de Paris. Agrair tots els socis, perquè sense l'Ajuntament, el Departament, la DRAC, la regió, aquest festival no podria existir com està existent avui. I el CNC, que és el Centre Nacional de la Cinematografia, ens va enviar un testimoni per vídeo per agrair la longevitat del festival, però també la fidelitat del festival a una exigència a nivell artístic. I doncs això vol dir que l'any que ve estem ja de feina per continuar l'esforç i us esperarem.
3: El 68è Festival Cine Rencontre de Prada del 17 al 24 de juliol 2027. Moltes gràcies.
4: Apenric, bon dia a tothom.
3: A l'Àngel Sana.
2: Ràdio Arrels.

és l'actualitat del medi ambient del nostre planeta? És una qüestió que podem posar a l'Albert Noguer, que d'aquí uns instants ens presentarà la crònica CO2.

0: Francesco.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
2: Albert Noguer.
3: La fi de l'esquí. Bon dia. L'activitat de l'esquí al Pirineu s'enfronta a un escenari de desafiament significatiu a causa dels efectes del canvi climàtic. Les zones de muntanya es troben entre les més sensibles a aquests impactes. Els estudis científics indiquen una evolució de les condicions d'inhibició que impactarà sobre la viabilitat de l'esquí. Les projeccions per a l'horitzó 2050 suggereixen un agreujament de la situació amb variacions segons la zona. Aquesta dinàmica implica una major freqüència d'episodis de calor anormal i una reducció del mantell nival, factors que desestabilitzen les temporades d'hivern. Els models projecten que una temporada d'escassetat de neu, que es produïa un cop cada 5 anys, podria esdevenir la tònica habitual un cop cada 2 anys cap a mitjans de segle. Des d'una perspectiva econòmica, l'escassetat de neu situa l'esquí en un model en procés de declivi. Pel que fa a les polítiques d'adaptació, es constata que les mesures implementades davant del canvi climàtic sovint resulten insuficients. A Catalunya Nord ja hi ha diverses estacions, sobretot microestacions d'esquí, que han tancat bàsicament per la manca de neu, problemes financers i la manca de rentabilitat econòmica. A principis del 2000 van tancar oficialment les microestacions del Coll de Jau, el Conflent i dels Forquets a l'Alba i Espí. El 2013 va tancar una primera vegada l'estació del Puigmal, que va tornar a obrir uns anys més tard per tornar a tancar, aquest cop segurament definitivament, el 2023. I finalment Puigbalador va tancar el 2019.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Abans d'arribar a dos quarts, us proposo la darrera proposta musical d'aquesta mitja hora. Blanca, de Naina.
1: Portaves una motxilla groga i uns pantalons de moda quan ens vam creuar. Jo seia a les taules de la classe mentre també esmorzava.

0: Treuar.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels, són les 7:30. Durant aquesta mitja hora tindreu les efemèrides d'Enderroc i després les actualitats del Conflent amb el Joel Mené. Però abans, la meteo amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Després d'una petita treva, tornem a la mateixa situació que la de la setmana passada, amb vents de mar fluixos i un assolellament important. Des de les primeres hores del matí ja escalfa fort. El cel és sense núvols o ben pocs i d'aquests que no volen ploure. Per les màximes, 27 als Angles, 29 a Càldegues i Nyer, 32 a Prada, 31 a Nefiac i Estagell, 30 a Castellnou i Sant Nazari, 28 a Portvendres, 32 a Arles i un petit grau menys, 31 a Costuja. La temperatura de l'aigua del mar baixa d'un pèl, 23 graus, avui Sant Samsó i Sant Nazari. El 28 de juliol de 1993, Andorra ingressa a l'ONU. I el 28 de juliol 2010, al Parlament de Catalunya, els diputats voten una iniciativa legislativa popular a favor de l'abolició de les curses de braus a Catalunya.
5: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

La protagonista de les efemèrides d'Enderroc per avui és la Magali Sara. Però abans, Bob Dylan.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
2: El 28 de juliol del 1991 neix Magalí Sarré. La cantant i multiinstrumentista barcelonina ha estudiat la flauta travessera, el piano i les percussions, a més del cant líric, al Conservatori de Sabadell. Va formar part d'un quartet de veus a capella, el quartet Melt, abans de concentrar-se en la música moderna i el jazz, així com la composició. A part d'actuar, Magalí Sarré també imparteix classes al taller de músics. L'escoltem amb la cançó Venim a aquest món.
3: Hi ha persones que arriben molt abans que tu ja hi fossis.

0: Fins aquí la cançó Benimà, aquest món, de Magalí Sarré.
1: Podríem alçar-nos i en un res contemplar Roma, tornar-se ruïna, saber-nos fois mig adormits, sentir que el cor hi ha arrelat un món que hem vist de nit, entre la pols i la zebrada, entre la veu i l'electrònica, entre la carn i el quedar amb gana. Podríem perdre-se enllà dels crits, respirar fum, ser uns pidolaires, i si la flama vol expandir-se, deixa que ho faci, que no hi ha mal, només un boig, una presó i mig una llàgrima.

I si em dius el caos, et responc amor. Escup la cendra, la puta Europa. Fem-nos ferides, torna la ràbia. Que avui la Rambla sembla més trista. Pot ser més buida, no em facis cas. Però ho sento així, seria bonic.

0: inmolarnos, poder inmolarnos, poder inmolar nos.
1: Cada dimarts trobem en Joel Mené per les actualitats del Conflent. Ho podreu escoltar d'aquí uns minuts.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
4: Cada dimarts connectem amb el Conflent, amb el Joel Mené, que ens presenta l'actualitat de la seva comarca. Bon dia, Joel Mené.
5: Bon dia.
4: Primer de tot, volies felicitar una nena de Feià.
5: És que tenim moltes coses que es passen aquí al Conflent, però no podem parlar tampoc de tothom i de tot el que es passa, però aquesta senyora la coneixem, és una jove d'aquí de Feià, que ara és seleccionada pel Campionat Mundial del Trek, és a dir, que és una cursa de cavalls, i és doncs la Manon Planas, que és coneguda aquí al Vall de Rotja, que s'anirà doncs al Campionat Mundial de cavalls, doncs, d'aquest campionat especial de Trek. La felicitem.
4: I anem cap a Los Masos, que hi ha una festa.
5: Sobretot que és avui mateix. És a dir, que la gent que ens escolten avui, dimarts 28 de juliol, ja poden aprofitar per anar cap a Munt de Prada, a Los Masos, on ja començarà aquesta festa a les 5 de la tarda per un mercat d'artesans, per jocs d'infants, i la gent es podran quedar ja també per menjar un picnic o menjar els food trucks, els camions per menjar, es podria dir en català, i per esperar l'hora del cine, que el cine serà doncs a la plaça, com una cançó de Luis Jack, em sembla, i el cine a la plaça, a l'aire lliure, és la possibilitat doncs de veure una pel·lícula aprofitant de l'estiu fora, en públic, a la plaça pública, a les 9:45 de la nit.
4: Parlant justament d'aire lliure, a Vilafranca es fa un mercat de nit.
5: Sí, és una novetat d'aquí de 2026, és a dir que tots els dilluns a la nit de l'estiu, és a dir que ens en queden encara 5 o 6, la gent que volen venir d'aprofitar una mica de Vilafranca sense tota la gentada que tenim al dia, a la nit del dilluns hi ha un mercat i música als dos carrers que tenim, Sant Joan i Sant Jaume.
4: I ara anem fins al Poblet d'Eus, on es fa un museu.
5: Un museu, no, una novetat, i sobretot un manteniment de la memòria de la gent d'abans i dels pagesos, i això és molt interessant. Aquest petit museu es diu La Solana, ja té un nom ben bé català, i doncs van obrir el dia 8 de juliol i es quedarà obert fins al mig del mes de setembre, i doncs de les 4 de la tarda fins a les 7 del vespre, cada dimecres, dijous i divendres, l'entrada és lliure, és ben bé doncs una novetat per aprofitar de tot el patrimoni que van poder salvaguardar de la vida de la gent d'abans i dels pagesos i de la pagesia d'Eus, que és un poble molt bonic.
4: I els alumnes de Bernet van poder aprofitar d'una 4x4 antic que va ser utilitzat durant la guerra.
5: Un cotxe històric, molt conegut, emblemàtic, que es diu la Jeep, el 4x4, doncs, dels americans que van arribar aquí al nord de França, a la nord de Bernet, que va voler fer descobrir aquest cotxe als alumnes els últims dies abans de les vacances, és a dir, que vam parlar de la liberació dels alumnes per aprofitar de les vacances, però sobretot, aprofitant d'aquest tema, d'aquest cotxe, vam poder parlar de la Segona Guerra Mundial, de la resistència i de la liberació. Va ser d'una manera lúdica i tecnològica, perquè la Jeep és un cotxe tecnològic, perquè sí que ara té 90 anys aviat, i doncs aquest Jeep doncs, va ser com una manera de parlar de la guerra abans de les vacances i que els alumnes es quedin en memòria tot el que van explicar a la gent i també l'alcalde de Bernet va venir per parlar de la guerra i de la resistència.
4: I parlem un poc d'art, on a Codalet i a Pi es fan una exposició a l'aire lliure.
5: Sobretot que a Codalet és un aniversari també. Fa 10 anys una associació organitza exposicions de pintures i de quadres i d'artistes, i aquesta vegada aprofitant de l'estiu, ho fan de fora. És a dir, que la gent que podran fer com un cercavila d'anar d'un carrer, d'un banc a l'altre, d'un lloc a l'altre, d'un barri a l'altre, passejant dins del poble de Codalet, podran descobrir doncs, aquesta exposició de pintura que és doncs, enganxada aquí a les parets i a les façanes de les cases. I doncs, tot això es pot veure fins al 31 d'agost. I a Pi és una, quasi el mateix sistema, entre cometes, podríem dir. És una exposició per tot arreu al carrer de Pi, que és boniquet, quan es puja cap a Mentet. És una exposició de fotos i doncs també és instal·lada per l'estiu.
4: I per acabar, Joel Mané, volies parlar del foc.
5: Molta gent, encara que són una mica... que es parla de focs per tot arreu. Tampoc no és una sorpresa, a l'estiu sempre hi ha hagut focs. Però en tenim un aquí una mica més petit que el que passa en d'altres llocs de França. I doncs per explicar a la gent que no baixa als pobles, que és ben bé a dalt d'una muntanya, que és natural, és a dir, que no és un home que l'ha posat, és un llamp, quan hi ha hagut el temporal fa 4 dies, i que doncs és veritat que és complicat perquè si pot posar un camió de bomber una mica que busquen informacions, que no s'espantin els helicòpters que venen per pujar material, per pujar bombers, i s'haurà de tractar i de netejar i d'apagar aquest foc si cal, encara amb molts dies de feina, molts dies de feina, però és ben bé a dalt de la muntanya i és un lloc on sempre hem tingut acostumats de veure que els llamps cauen, que sigui a Noedes, a Mentet, a Nyer, a Castell, per tot això, tota aquesta zona a l'entorn del Canigó, sempre quan hi ha temporal, tenim el risc que hi hagi un llamp i doncs un foc natural, però una vegada no és un home que l'ha posat.
4: Moltes gràcies, Joel Mené.
5: Que vagi bé tothom, adiu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu

0: Són les 8 i escolteu l'Hora Fresca a Radio Arrels. D'aquí poc trobarem el nostre cronista habitual, el de dimarts, el professor Joan Becat. Però per ara us deixo amb l'Enric Balaguer per la seva previsió del temps.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Després d'una petita treva, tornem a la mateixa situació que la de la setmana passada, amb vents de mar fluixos i un assolellament important. Des de les primeres hores del matí ja escalfa fort. El cel és sense núvols o ben pocs i d'aquests que no volen ploure. Per les màximes, 27 als Angles, 29 a Càldegues i Nyer, 32 a Prada, 31 a Nefiac i Estagell, 30 a Castellnou i Sant Nazari, 28 a Portvendres, 32 a Arles i un petit grau menys, 31 a Costuja. La temperatura de l'aigua del mar baixa d'un pèl, 23 graus, avui Sant Samsó i Sant Nazari. El 28 de juliol de 1993, Andorra ingressa a l'ONU. I el 28 de juliol 2010, al Parlament de Catalunya, els diputats voten una iniciativa legislativa popular a favor de l'abolició de les curses de braus a Catalunya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: D'aquí uns instants, el professor Joan Becat ens farà els seus comentaris sobre un subjecte d'actualitat. Però abans, la primera proposta musical d'aquesta hora, quan juga el Barça, de Suki Sopes.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan Becat.
4: Bon dia. Primer de tot, si no heu votat pel nom del departament, feu-ho. Aneu a internet, tot lligat, poseu lenom66.fr i voteu Pirineu Catalans, Pirineu Catalana. I feu votar els amics i la família.
3: Molt bé, encara tenim temps. Vols parlar de les presidencials, que, de fet, han començat el 7 de juliol.
4: Sí. La sentència del 7 de juliol del Tribunal d'Apel·lació de París marca l'inici real de la campanya per les eleccions presidencials de la primavera del 2027. És aviat. La primera volta tindrà lloc el 18 d'abril, la segona el 2 de maig. I, tot i que condemnada, Marine Le Pen ha decidit que seria candidata i ja ha començat a fer mítings. Aquest tribunal de segona instància ha confirmat la condemna que va dictar el primer tribunal contra Marine Le Pen, Louis Alliot i els altres membres del Rassemblement Nacional. És confirmat que han desviat diners públics i Marine Le Pen conserva la condemna a 3 anys de presó amb 1 any de presó ferma, que podrà complir amb arrest domiciliari, portant un braçalet electrònic perquè se la pugui localitzar a tot moment. És un favor, això, car, com Nicolas Sarkozy, podia anar directament a la presó. Ja les primeres frases de la sentència ho diuen tot clar. És un delicte greu i els fets són demostrats. A més, els acusats ho han admès en el segon judici. Les sumes, diu el tribunal, les sumes de diners públics desviats són importants i, amb el fet agreujant, que són elegits, encarregats de l'interès general i que ells mateixos el vulneren. Per tant, se pot dir ara que són delinqüents condemnats. Louis Alliot és un delinqüent, tot i que hagi estat elegit batlle de Perpinyà i president de l'aglomeració. Marine Le Pen és una delinqüent que vol ser presidenta de la República. Aquests fets són clarament establerts i són una vergonya per les institucions democràtiques. Però els jutges de segona instància no han volgut que se digui que la justícia intervé dins una elecció, ja que no prohibeixen a Marine Le Pen de presentar-se. La pena d'ineligibilitat ha estat confirmada, però rebaixada, tenint en compte que des de la primera sentència l'estava complint. Per tant, se pot presentar, però en condicions infamants, de condemnada confirmada amb braçalet electrònic. Un jutge d'aplicació de les penes havia de decidir com entén la limitació de desplaçaments en aquest cas, ja que és un arrest domiciliari, car és una campanya presidencial a tot França. Marine Le Pen podia fer d'aquesta manera que acabem de dir, fins al dia de les eleccions, però ha triat un altre camí, més arriscat. Ha presentat un recurs davant de la Cort de Cassació. Vull insistir molt sobre un fet central. Aquest acord no tornarà a examinar els fets ni modificarà la sentència. Se quedaran fets i condemna. Ella mirarà, aquest acord, si el judici ha respectat el dret. És a dir, si no hi ha hagut faltes de procediment, si s'han respectat el dret dels acusats, per exemple. Mentrestant, la sentència queda, però és suspesa fins que la Cort de Cassació decideixi si valida o no el judici. Habitualment li cal 2 anys o més per decidir. Aquí se fa un segon favor a Marine Le Pen, ja que l'acord decidirà per la primavera 2027, abans de l'elecció.
3: Què pot passar?
4: És una jugada arriscada, perquè si l'acord de cassació rebutja el recurs, car no s'ha trobat cap falta de dret en el judici d'apel·lació, llavors la sentència serà definitiva i s'aplicarà el dia mateix. Marine Le Pen no se podrà presentar si la seva candidatura ha estat dipositada ja abans i el Rassemblement Nacional no podrà substituir-la per la de Jordan Bardella. Passi el que passi, és probable que els seus electors la seguiran. Però, en el pitjor dels casos, pel RN, sense candidat a l'elecció presidencial, l'extrema dreta francesa té molt interès, globalment per protegir-se, a presentar un segon candidat a la primera volta. Aquest candidat o candidata, sense l'espasa de Damocles penjada al sobre del cap, que té Marine Le Pen. Per exemple, el partit Reconquête d'Éric Zemmour, que ell ja s'ha presentat a les eleccions presidencials, o el partit Identité Liberté de Marion Maréchal Le Pen, que és la petita filla, la neta, de Jean-Marie Le Pen i la neboda de Marine Le Pen. És ella, Marion Maréchal Le Pen, que podria més fàcilment recuperar els electors del Rassemblement Nacional, eventualment, si són orfes d'un candidat. Evidentment, la solució més segura pel RN seria que Marine Le Pen hi renunciés i que se presenti Bardella. Ara bé, perquè ella se vol presentar costi el que costi. No s'entén. Hipòtesi. És perquè és la lluita de la seva vida i vol anar fins al final, peti com peti. O bé, altra hipòtesi, és perquè intueix o bé perquè sap que Bardella no passarà a la segona volta quan apareixerà la seva poca consistència. Per passar a la segona volta, en efecte, no n'hi ha prou de 30% de vots a la primera. Cal aplegar molts altres electors d'altres partits, d'altres tendències, per arribar al 50%. Marine Le Pen ha pagat 2 vegades per saber-ho i creu que només ella pot arribar-hi. Per això se la juga.
3: Ara canviem de tema. Vols parlar de l'1 d'octubre. Iniciatives oposades per la memòria de l'1 d'octubre.
4: Primer, els fets. L'1 d'octubre de l'any 2017, un referèndum d'autodeterminació va tenir lloc a Catalunya, amb observadors internacionals que l'han validat. Van votar una majoria de ciutadans amb l'oposició violenta de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. L'assalt dels llocs de vots va ser filmat per les televisions de tota Europa i del món, que ho transmetien en directe. Mai s'havia vist a Europa una violència tan desmesurada contra ciutadans pacífics i no violents. Les garrotades a les persones i famílies que esperaven per votar van fer 1.066 ferits atesos als hospitals, més els ferits que es van quedar a casa, dels quals 5 han estat greu. 23 tenien més de 79 anys i 2 eren nens de menys de 10 anys ferits a garrotades que acompanyaven els seus pares. Se va picar amb una rara violència que se va veure sobre homes, dones, persones grans, nens, tothom va rebre. S'ha pogut veure a les imatges que hi havia la voluntat de ferir, de fer mal. Això és un fet. Però el vot ha tingut lloc. Se van poder fer l'escrutini de 1.996 col·legis electorals amb 2.286.000 paperetes i un 92% de sí. Els observadors van validar. Però, per 319 col·legis electorals, la policia va, per la violència, va fer parar el vot, va fer tancar i se va emportar les urnes amb a dins les paperetes. Se podia saber el nombre de vots robats perquè s'havien registrat el número de DNI, de carnet d'identitat, de tots els votants que no han pogut tornar a votar perquè ja se'ls havia inscrit. Però mai la Generalitat no ha revelat quants vots van ser perduts. Ara bé, és fàcil de deduir-ho. A veure, 319 col·legis requisats són el 14% del total. Com que els altres representen el 42% dels electors, és evident que una majoria d'electors va votar i que el sí ha superat també el 50% dels electors.
3: Quines són aquestes dues iniciatives?
4: Això precisat, arribem a la primera iniciativa actual d'ara, que és lamentable. Bé dels Mossos d'Esquadra i la policia, doncs de la Generalitat de Catalunya, de Salvador Illa. Han demanat al Tribunal Suprem espanyol l'autorització de destruir el material requisat, robat, l'1 d'octubre, les urnes i les paperetes que eren repartides als locals de les diverses policies a Catalunya. El tribunal ho ha acceptat. Només se guardaran unes mostres. Per tant, mai sabrem exactament quantes paperetes han estat robades. Per part de la policia de la Generalitat actual, de les policies estatals i dels jutges del Suprem que han portat la repressió, és, evidentment, la voluntat de fer desaparèixer qualsevol rastre de l'1 d'octubre que pugui més endavant justificar la resurgència de la validesa del referèndum. Tanquen tot. El president Puigdemont i, per una altra banda, Oriol Junqueras i Raül Romeva han dipositat un recurs perquè no se destrueixin urnes i paperetes i que se conservin com a patrimoni històric de Catalunya. Carles Puigdemont considera que aquest material requisat fa part de la memòria democràtica i del llegat històric de Catalunya. Té raó, mai s'havia fet un referèndum com aquest. Doncs el testimoni ha de quedar. Demana que se li lliuri el material com a president al moment del referèndum. El Tribunal Suprem ho rebutja, car considera que Carles Puigdemont no té ni legitimació ni competència sobre el material confiscat. Ep! Doncs és una altra manera de dir que aquest material no és més propietat de Catalunya, sinó que és un botí de guerra, una presa de guerra. Junqueras i Romeva demanen, a més, que se consulti primer al Tribunal de Justícia de Catalunya, car hi ha encara judicis per l'1 d'octubre, també rebutjat pel Tribunal, que troba, citació, sorprenent que aquest material sigui considerat com a patrimoni, ja que hi ha hagut una sentència judicial condemnatòria del procés. Com dèiem, cal que tot desaparegui, ho diu el tribunal. Circuler, hi ha rien a voir.
3: I l'altra iniciativa?
4: Doncs l'altra és exactament a l'oposat, és exactament inversa. És l'arxiu 1 d'octubre, és el seu nom. És un arxiu que reuneix totes les fotos i vídeos que s'han trobat, que la gent ha donat, que van ser emeses sobre el vot a tots els pobles i a totes les ciutats de Catalunya, llevat d'una seixantena, sobre més de 700. Imatges del referèndum per la independència de Catalunya i durant els dos dies que van seguir. Són 54.000 documents que han estat aplegats. A l'origen és un grup de persones que s'hi van posar, però aviat van ser superades per la massa, pel volum, la feina. I és Lluís Puig, el nostre Lluís Puig, que ho va assumir dins el Consell de la República. Se va anar completant i se va finalment confiar a Fundem la República, que acaba de passar un acord amb l'Arxiu Municipal de Girona, que ho preservarà. Preservarà aquest fons fotogràfic i ho posarà a la disposició dels investigadors i de la gent, del públic. L'arxiu se diu que se podrà consultar a través d'una web. És una excel·lent iniciativa que guarda la nostra memòria. Cal saludar l'abnegació dels que hi han participat i han permès que no se perdi la nostra memòria col·lectiva i el testimoniatge del que ha passat. Gràcies.
3: Moltes gràcies, Joan Becat, i fins la setmana vinent.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95. M'agrada.

0: Són les 8 i mitja i escolteu Radio Arrels l'hora fresca. Durant la mitja hora que ens queda a passar junts, l'Enric Balaguer ens presentarà el poble de Noedes i també després connectarem amb el Josep Solano, que és el nostre corresponent de Japó. Però per ara tornem amb l'Enric per la previsió del temps.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Després d'una petita treva, tornem a la mateixa situació que la de la setmana passada, amb vents de mar fluixos i un assolellament important. Des de les primeres hores del matí ja escalfa fort. El cel és sense núvols o ben pocs i d'aquests que no volen ploure. Per les màximes, 27 als Angles, 29 a Caldegues i Nyer, 32 a Prada, 31 a Nefiac i Estagell, 30 a Castellnou i Sant Nazari, 28 a Portvendres, 32 a Arles i un petit grau menys, 31 a Costuja. La temperatura de l'aigua del mar baixa d'un pèl, 23 graus, avui Sant Samsó i Sant Nazari. El 28 de juliol de 1993, Andorra ingressa a l'ONU. I el 28 de juliol 2010, al Parlament de Catalunya, els diputats voten una iniciativa legislativa popular a favor de l'abolició de les curses de braus a Catalunya.
4: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: D'aquí uns instants, la crònica Vilatges del Conflent, presentada per l'Enric Balaguer, que ens farà visitar el bonic poblet de Noedes.
5: Com mai li he passat i esperem que ja mai deixi de passar.
6: Pujant amb l'esforç coordinat de tots,
7: de les valencians, del pas i de la vida, o ara o mai.
8: Perquè no ens arrebateixin...

Vilatges del Conflent. És el tercer episodi de la nostra passejada a Noedes. Sortim de l'església Sant Martí amb la Mònica Fundà, que ens ha parlat de mossèn Josep Oriol, el capellà que va enverinar dues germanes. I seguim per el carrer de l'església.

0: Continuem pels carrers de Noedes. Qui m'agafem?
1: Aquest d'aquí.
0: Pugem encara.
1: Aquest us cal pujar.
0: Hi ha una llei que però ja era fet, no? A Noedes, que obliga a posar els noms dels carrers i els números de les cases. I aquest carrer quin és? El carrer de l'Església. O és el carrer principal, gairebé, no?
1: No, el carrer principal és el de Vall.
0: Sí, de la ruta.
1: De la ruta. Aquí a Vall és la nacional. La ruta nacional. Abans era la ruta de Prada, aquesta. Aquesta. Perquè després que ens van a godronar, que va tot va canviar. Ell diu que és la principal.
0: Doncs han fet la ruta principal que coneixem ara, l'han fet a l'inici del segle XX, eh? Doncs aquí baixem, seguim. Aquí tenim qual a explicar el forn que és protegit, el que queda d'un forn que és protegit per un vidre i el propietari ha posat la porta de ferro colat, de ferro a costat.
1: Això és modern, si vols, i això és antic. Jo trobo que hi ha molta diferència entre això i això. Trapes pas, tu?
0: Sí, sí, però...
1: Tenia de guardar el forn. A la meva idea, tenia de guardar el forn. Amb la porta i tot. I sí. Això és una vitrina. No és... És pas d'origen, això.
0: No, però va ser trencada...
1: Va ser trencat, sí. Això és trencat i jo trapi que no... És pas dins del país.
0: S'havia trencat naturalment o és el propietari?
1: El deu haver trencat ell. Bé, és ell que l'ha trencat. El tenia pas de trencar, si vols. Feia la meva idea.
0: No, segur.
1: I a més, veus, aquests han estat crepits. I hi havia la pedra també aparente, com sí. Això. Era més guapo, també.
0: Bueno, aquí estem una cosa important. Hem parlat del Capellà i estem al carrer del Capellà.
1: L'ancien mer, monsieur Mignon, me va demanar els noms en català dels carrers. I és jo que els hi vaig donar. I els carrers són batejats amb el meu català, si vols.
0: Donc, heu batejat aquest carrer...
1: El carrer del Capellà.
0: Perquè
1: el capellà s'hi estava dintre.

0: Continuem pel carrer de l'Església i hi ha una font.
1: I aquí arribem al carrer de la Font, però la Font està també trincada, és pas la Font d'origen. La Font era de l'altra banda, perquè jo som coneixit la casa que aquí veus, hi havia aquell arbre d'aquell, una freixa. Hi havia una casa aquí, darrere la Font, si veus, hi havia una casa, que el mare Minyon el va fer desmolir. I llavors va fer trincar també la Font. Veus? I jo som conegut la gent que s'estaven dins d'aquella casa. Els som vistos morir dins d'aquesta casa. I aquesta casa va ser desmolida i per jo va ser també una bestiesa, si et vols dir. Perquè ha estat desmolit això i no serà com abans. El cafè se passa inter el cafè.
0: Doncs a l'època del capellà, que parlem molt del capellà avui, a l'època del capellà...
1: Ja... Per l'Església podem parlar que d'aquest capellà.
0: Hi havia un cafè a Noeda.
1: Sí, hi havia un cafè, hasta n'hi havia dos, no? I l'altre era a la vora, a la casa on hi ha el Roser, veus allí, i era un altre cafè, hi havia dos cafès a la vora.
0: Hi havia 300 persones.
1: Sí, les cases eren totes ajuntades, les unes amb les altres. Hi havia, pa, 4 o 5 persones per casa, hasta més, sí, 7 o 8 hasta. Les carrers eren de terra, eren pas godronats. Se van godronar, godrones, però tan vell que això, eh?
0: Carrer de l'Església Sant Martí, i arribem, doncs, al carrer, a la plaça de la Font, potser se diu, sí.
1: La plaça de la Font, sí. Aquí se'n diu la plaça de la Font, que Sarsenac, i volia que s'apel·la la casa, la tri Sarsenac. Era aquí que se feia totes les festes del vilatge. I veus la Font, veus?
0: Arribem a la Font.
1: Sí, me'n vaig explicar la Font. La Font, veus, aquesta Font era pas així. Aquesta Font era així. Pas com això.
0: És a dir, que la tenim nosaltres de front, i era de l'altre costat.
1: Era aquí, la face, si vols, era aquí.
0: Atenció que és per televisió, és ràdio, eh?
1: La Font era aquí, veus? El que fa que hi havia un nauc, veus aquell nauc? Ha estat trencat pel mig, i l'altra meitat s'ha pas entès. I llavors hi havia un gros nauc aquí, i la Font era girada d'aquell banc.
0: Això és un mot que coneixem poc. Un nauc, què és?
1: És un nauc, en deien un nauc. I les bèsties bevien dins d'aquell nauc, per això que en deien un nauc.
0: Això, un abreuador perquè les bèsties puguin veure aquí.
1: Era fet per les ovelles, les fedes. Per les fedes.
0: I veiem que la Font...
1: Al fons veus aquí n'hi ha un altre. Aquest hi és encara de dins. M'ha estat també crepit. És en pedra, més és crepit. Té pas el mateix que d'un.
0: Doncs veiem que la Font, n'hem parlat, és de 1991, amb la seva nova configuració, i aquí un molt bonic carrer estret.
1: Aquí hi ha que carrers estrets.
0: Sí, però aquest més estret que els altres.
1: A l'època era... hi havia pas botures. Hi havia que les bèsties i la gent passaven a peu, passaven pas amb botura. Veus? És per això que tot és estret i encara hi ha cases que aquí veus aquesta casa va ser fotuda al sol per ampliar el carrer, perquè el carrer sigui més ample, perquè les botures puguin passar. En fi, tenim pas el mateix catxet que quan jo era jove.
0: Sí. Això és...
1: Ha molt canviat i la gent no són pas els mateixos tampoc.
0: La Mònica Fundat té nostàlgia de la Noedes d'abans i també de la seva gent. Ara estem gairebé a dalt del vilatge i anirem baixant. Era Vilatges del Conflent, a Noedes.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El Josep Solano, el nostre corresponent de Japó, aquí a Ràdio Arrels, ens parla cada mes de l'actualitat del que se passa a Àsia. Ho podreu escoltar d'aquí uns instants.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
2: Cada mes a Ràdio Arrels connectem amb el nostre contacte a l'Àsia, que és el Josep Solano des del Japó. Josep, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Avui ens vols, sempre ens portes a curiositats o coses que potser no sabem del que està passant a l'Àsia, i avui ens vols parlar d'una història que ha fet molt de soroll al Japó aquestes setmanes i que curiosament va relacionada amb el rugbi. Què està passant, Josep?
3: Doncs sí, i és una història que crec que aquí a la Catalunya Nord s'entendrà força bé. A veure, el protagonista és un senyor d'origen australià que es diu Lomano Lemeki, un dels jugadors més estimats del rugby japonès, que ha jugat amb la selecció del Japó i que va ser un dels herois del Mundial del 2019. Està casat amb una dona japonesa, té fills japonesos i fa més de 15 anys que viu al país. Però ara mateix es troba en una situació complicada perquè està denunciant que, malgrat tenir el passaport japonès, el continuen tractant com a estranger.
2: Clar, aquest home té la nacionalitat japonesa, llavors una mica on és el problema?
3: Doncs el problema és que la Lliga Japonesa ha creat dues categories diferents de jugadors japonesos. D'una banda, hi ha els jugadors japonesos que van fer l'escola primària al Japó i aquests poden jugar a la Lliga sense cap limitació. En canvi, hi ha els japonesos naturalitzats com en Lemeki, que també tenen el passaport japonès igual que els altres, però que no van estudiar de petits al país. I aquests els volen limitar als minuts que poden jugar. És a dir, dues persones exactament amb la mateixa nacionalitat, però amb drets esportius diferents.
2: Clar, i entenc que això és el que ha fet esclatar doncs, el debat.
3: Exacte, perquè Lemeki ho va resumir amb una frase que ha fet la volta al país. Va dir, si tinc passaport japonès, sóc japonès. No hauria d'haver cap però al darrere d'aquesta frase. I aquesta frase actualment ha anat molt més enllà del món del rugbi. Per què? Perquè molta gent s'està preguntant si al Japó hi ha ciutadans que encara que estiguin plenament nacionalitzats, continuen sent vistos com a japonesos de segona categoria.
2: Clar, és que això és una decisió molt forta. És només en... Que ja és molt, però és només en l'àmbit esportiu o també té conseqüències en l'àmbit legal?
3: Bé, ara actualment hi ha una batalla judicial amb aquest cas perquè prop d'una trentena de jugadors, entre ells en Lemeki i d'altres jugadors internacionals que juguen a la selecció nacional absoluta, han denunciat a la Lliga. Diuen que aquesta norma és discriminatòria perquè diferencia ciutadans japonesos segons el lloc on van anar a l'escola. D'una banda, han presentat una denúncia davant de la Comissió de Comerç Just argumentant que limita injustament la seva activitat professional i al mateix temps han demanat als tribunals de Tòquio que suspenguin la norma abans que entri plenament en vigor. Per tant, el que va començar com una decisió esportiva, avui és un debat sobre la igualtat davant de la llei.
2: Clar, però aquesta mesura, la Lliga, com la justifica? És a dir, quin argument té per separar la gent per on hagin nascut?
3: A veure, la Lliga diu que només vol protegir els jugadors formats al Japó. Segons expliquen, els clubs fitxaven molts jugadors estrangers. Aquests, passats els anys, els nacionalitzaven i això podia dificultar que els joves jugadors japonesos tinguessin minuts en els equips. Sobre el paper, sembla estrictament un debat esportiu. El problema és que el criteri que han triat no és el nivell esportiu, sinó on van cursar l'escola primària japonesa. I aquí és on molta gent diu que la norma deixa de parlar de rugby, deixa de parlar d'esport i comença a parlar d'identitat.
2: Clar, a més, aquest debat arriba en un moment delicat al Japó i amb un govern que des d'Europa diríem d'extrema dreta, no?
3: Sí, potser no tant d'extrema dreta, però sí que arriba en un moment delicat, perquè el govern està parlant cada vegada més d'endurir les condicions pels residents estrangers, ha parlat també d'endurir doncs, les condicions per l'obtenció del passaport japonès. Fa poques setmanes ja van comentar aquí que s'estudien nous cursos obligatoris d'integració i requisits lingüístics més exigents per obtenir la residència permanent i per això molta gent veu el cas Lemeki com una peça més del mateix trencaclosques. La idea que integrar-se no és suficient si no encaixes amb un model determinat de persona japonesa.
2: Clar, això és una decisió que en part sorprèn perquè Josep Solano, ja ens n'havies parlat en alguna anterior crònica, que el Japó precisament necessita immigració perquè té una demografia molt baixa.
3: Exacte, aquesta és la gran contradicció que jo no entenc. El país ha perdut els darrers 3 anys 1 milió d'habitants cada any. Falten treballadors en molts sectors i les empreses fa temps que demanen més mà d'obra estrangera, perquè no hi ha gent local que vulgui fer aquestes feines. Al mateix temps, una part important dels polítics continua transmetent el missatge que ser acceptat del tot és molt difícil i això genera una pregunta incòmoda dins de la societat. Si fins i tot una figura tan coneguda, tan popular com en Lemeki ha de demostrar constantment que és japonès, què podem esperar als ciutadans anònims?
2: Clar, com ho està vivint tot això la societat japonesa?
3: Doncs hi ha molta divisió. Hi ha qui defensa que la Lliga té dret a protegir la base del rugby japonès, dels jugadors japonesos, que es podria entendre, però també hi ha moltes veus, com la de juristes, periodistes, antics esportistes i molts ciutadans, que diuen que el problema és un altre. Recorden que la nacionalitat japonesa només n'és una. Si l'Estat reconeix com a ciutadà a algú, és molt difícil justificar després que una institució privada, com és una federació de rugby, et classifiqui com un japonès de segona categoria, segons un barem tan aleatori com on vas passar la infància. I és precisament aquesta idea la que ha convertit un reglament esportiu en un debat nacional sobre igualtat i sobre ciutadania.
2: Està clar que això va molt més enllà del rugby, aleshores.
3: Sí, tant, molt més, perquè aquí el debat de fons és molt senzill. Una persona que s'ha nacionalitzat japonesa és exactament igual de japonesa que qualsevol altra davant la llei. Lemeki no és un estranger amb permís de residència, com ho sóc jo mateix. És un ciutadà japonès, té un passaport japonès, paga impostos al Japó i fins i tot ha defensat la selecció nacional en un mundial de rugby, que és un dels moments més importants que pot jugar un jugador. Per això, molts juristes consideren molt problemàtic que una competició esportiva estableixi categories diferents entre ciutadans segons on van anar a l'escola quan eren petits.
2: Clar, això, estem parlant tota l'estona de la Federació de Rugby, és l'única que ha aplicat aquests criteris?
3: De moment sí, però el cas preocupa perquè podria, depèn de com sorgeixi, com resolgui aquest tema, podria crear un precedent. El Japó actualment està vivint un debat molt intens sobre immigració, sobre nacionalitat, identitat nacional. Hi ha qui tem que aquesta idea dels japonesos de primera i de japonesos de segona pugui acabar apareixent també en altres àmbits. I no és casualitat que molts mitjans japonesos ja no parlin només del reglament esportiu, sinó directament del cas Lemeki. Ha deixat de ser només, a ulls de molta gent, només una qüestió de rugby.
2: Ara mateix com està el cas?
3: Doncs està bloquejat. Els jugadors van presentar les denúncies davant de la Comissió de Comerç Just i també davant dels tribunals de Tòquio perquè intentin suspendre el reglament abans que entri plenament en vigor. La Lliga, en canvi, no pensa retirar-ho, defensa que només intenta protegir els jugadors nascuts i formats al Japó i que estudiarà excepcions en casos molt concrets. Però els afectats diuen que els drets d'un ciutadà no poden dependre d'una excepció o d'un favor administratiu.
2: Josep Solano, tu que ets corresponsal de diversos mitjans i que vius al Japó, quina reflexió en trauries de tot això?
3: Doncs diria que el rugby japonès sempre havia estat un exemple d'integració per la gent estrangera que venia aquí a jugar, etc. I que si la Lliga aconsegueix formalitzar aquesta diferència, crearà un precedent, al meu entendre, molt perillós. Molts encara tenim a la memòria aquell Mundial del 2019 quan el Japó va enamorar a mig planeta. Aquell equip era molt divers. Com a França, doncs potser recordaran l'equip del Mundial del 1998. Però en aquest Mundial del 2019 aquí al Japó, ningú dubtava que tots defensaven el mateix país. Ara, en canvi, es corre el risc d'enviar el missatge totalment oposat, que hi ha ciutadans que continuen sent considerats diferents encara que tinguin el mateix passaport. I això és el que fa que aquest cas preocupi tant, perquè al final ja no estem parlant només d'esport, estem parlant del que significa avui ser japonès i en darrera instància viure en aquest país.
2: Josep Solano, des del Japó, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu. Bon dia.
4: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrel.
5: Són les 9 i aquí s'acaba el nostre programa L'Hora Fresca. A continuació podreu escoltar el disc de la setmana en sencer de la Laura Garriga. Soc la Loriane Peigné i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo a totes i a tots un bon dimarts.
6: Ràdio Arrels. Són les 9.
7: La previsió del temps de l'estiu.
8: A Ràdio Arrels.
9: Bon dia. Després d'una petita treva, tornem a la mateixa situació que la de la setmana passada, amb vents de mar fluixos i un assolellament important. Des de les primeres hores del matí ja escalfa fort. El cel és sense núvols o ben pocs i d'aquests que no volen ploure. Per les màximes, 27 als Angles, 29 a Caldegas i Nyer, 32 a Prada, 31 a Nefiac i Estagell, 30 a Castellnou i Sant Nazari, 28 a Portvendres, 32 a Arles i un petit grau menys, 31 a Costuja. La temperatura de l'aigua del mar baixa d'un pèl, 23 graus, avui Sant Samsó i Sant Nazari. El 28 de juliol de 1993, Andorra ingressa a l'ONU. I el 28 de juliol 2010, al Parlament de Catalunya, els diputats voten una iniciativa legislativa popular a favor de l'abolició de les curses de braus a Catalunya.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.
6: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
11: Aquesta setmana presentem el disc de la Laura Garriga, Parla'm de tu, i presentarem les 5 cançons d'aquest treball, que és el primer recull de cançons pròpies de la cantant, la Laura Garriga. Laura, bon dia.
12: Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
11: Gràcies a tu d'estar aquí a l'antena de Ràdio Arrels. Tu vens del Vallès i has estudiat música des de ben jove. Et pots presentar una mica, explicar-nos millor qui és la Laura Garriga?
12: Ostres, és una pregunta molt profunda. Pel que fa a nivell així musical, jo vaig començar als 3 anys a l'Escola Municipal de Música de la Garriga, que és el poble on vaig néixer, i llavors ja més adolescent vaig passar al conservatori i acabar, diguem-ne, la meva formació fins al nivell professional. Sí que no vaig fer el superior, però vaig seguir amb la música, amb orquestra, seguint treballant amb el piano, amb el cant, i també doncs, vaig començar a fer les meves formacions musicals de diversos tipus i bé, normalment feia versions amb concerts arreu del territori i va ser l'any passat que ens vam tirar una mica a la piscina a fer les nostres composicions pròpies en llengua catalana perquè creiem que parlava una mica més de nosaltres i justament també aquí el títol del disc. Sí que no és la meva professió principal, la música, jo també vaig estudiar comunicació audiovisual, però podríem dir que són carreres paral·leles i que la música forma part del meu dia a dia.
11: I el teu propi estil musical, com el definiries tu, Laura?
12: Ostres, és una mica una barreja de gèneres. Jo diria que és un pop d'autor en què intenta agafar influències del soul, del gospel també, que són gèneres així de música negra que a mi m'han influenciat molt a nivell de versions i que he volgut doncs, portar una mica al meu terreny. També hi ha pinzellades de folk i de rock, així que és una mica una barreja que acaba configurant doncs, aquest estil més d'autor de composicions d'autoria pròpia.
11: I doncs, primer de tot, avui parlarem de la cançó que es diu La meva, i tu comences aquesta cançó dient et diuen que ets petita, que no vas enlloc, et diuen que no qualles en els ritmes estranys, que ets cosa del passat, i al mig de la cançó dius l'estimo de cor la meva llengua. En aquesta cançó parles del teu amor per la llengua catalana?
12: Sí, jo volia començar el meu disc amb aquest que jo en dic manifest a favor de la llengua catalana, que al final és la meva llengua, i veu una mica dels debats que jo havia tingut i que havia doncs, comentat amb amics, amb companys de professió, que al final, quan fem versions, estem molt acostumats a sentir cançons en anglès, també jo estava molt acostumada a cantar cançons en anglès, també perquè els gèneres que jo més escolto, no? D'això de música negra, diguem-ne, és música en anglès, i moltes vegades molta gent diu, ostres, jo no canto en català, no? Perquè fer rock and roll o fer blues o fer pop, és igual que sigui, en català em sona estrany, no? I penso, ostres, per què? Al final hem de tenir la valentia de poder adaptar els gèneres a la nostra llengua. La nostra llengua és bonica, la nostra llengua pot arribar a tot arreu, a qualsevol lloc del món, perquè al final la música és un llenguatge universal i la nostra llengua no és pitjor ni menys que qualsevol altra llengua, ni que l'anglès, ni res. Vull dir, podem parlar amb la nostra llengua i expressar-nos, perquè al final si algú ens vol entendre i algú ens vol escoltar i vol arribar al missatge, doncs ja procurarà entendre què estem dient, no? I aquest era una mica el manifest. També vaig agafar aquest poema de Peles Mestres, que és el tros que recito al mig, que justament parla de la meva llengua, de la nostra llengua.
11: M'acabes de dir que tu escoltes música negra, música en anglès. Quins són els estils musicals que escoltes tu, Laura Garriga?
12: Clar, jo vaig descobrir tot el que és la música soul, la música del blues, del jazz, perquè jo sóc contralt, mezzo soprano, em definiria més com a contralt, és a dir, sons més greus com a veu, i llavors sí que en aquest gènere es trobava més referents amb aquest tipus de timbres, de sonoritats, i per això vaig començar a escoltar aquest tipus de música, però sí que és veritat que m'agrada molt la música clàssica també, perquè em vaig formar en música clàssica, escolto pop, rock, folk de tot tipus i evidentment també música en català, que continuo reivindicant que no és només una categoria música en català, per molt que a vegades Spotify també t'ho etiqueta com a música en català. A la música en català hi ha rock, hi ha pop, hi ha folk, hi ha de tot tipus de gèneres i no és només música en català. Per tant, m'agrada escoltar una mica de tot per veure què fa la gent i què és amb el que em sento més representada.
11: És veritat que si anem a buscar hi ha moltíssimes varietats de música en català, molts estils completament diferents. En aquesta cançó, La meva, qui és que t'acompanya amb els instruments?
12: Clar, jo havia tocat des de fa molts anys amb el Carles Riba a la guitarra i és qui principalment va ser el meu company de viatge a l'enregistrament d'aquest disc. Llavors la part de producció i d'enregistrament me la va fer el Maria Roc a l'estudi de la Fornia de la Garriga i ell és qui em va enregistrar el baix, que ara no és el baixista del meu grup, sinó que ara hi ha la Laia Vera, però en el disc sí que va ser ell. També tenim doncs, el Pep Terricabres a la bateria, que tampoc és el bateria d'ara, però sí que em va acompanyar llavors. I llavors tenim la secció de Vents, amb l'Albert, el Pere, el Pep, Pep Terrades, i sí que la cançó del No, que és un piano més de rock and roll, que jo al final per la meva formació de clàssic em veia una mica més limitada, li vaig demanar al Francesc Capella que ell m'enregistrés el piano d'aquella cançó i els altres pianos sí que són meus. La part de cor, el que va fer la persona que va fer més l'arranjament va ser la Núria Segalés i ella també canta els cors i també doncs, vaig demanar la col·laboració d'altres companyes d'allà a la Garriga que sí que canten i també van doncs, posar la veu en aquests cors de diverses cançons.
11: Doncs va, si et sembla bé, Laura Garriga, escoltem La meva.

0: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels, en el nostre programa musical, on cada setmana presentem un o una cantautora o un grup català. Parlarem avui d'una cantant del Vallès, que és la Laura Garriga. Laura, tu ens deies que fas música des de ben petita, oi?
1: Exacte, sí, des dels 3 anys que vaig començar a fer doncs, música, llavors sí que ja als 6 anys vaig començar amb el meu instrument, el piano, llavors vaig agafar el meu segon instrument, el violoncel, i el cant també.
0: I el cant, a partir de quina edat vas començar a cantar?
1: Clar, des de petits ja fem cant coral, fem la sensibilització i hi ha tot el tema del descobriment de la veu, de les notes, de les escales, però sí que va ser més ja de cara a finals de primària, a l'ESO i a batxillerat, que ja vaig fer més cant en solitari i em vaig, no voldria dir desviar, però vaig desviar-me del camí del clàssic, del cant clàssic, al cant modern, amb la meva professora, la Cesca Masclans, a través de les classes de teatre musical, i allà vaig doncs, descobrir una mica més quin era el meu registre i tessitura de veu, quin era el repertori que a mi m'agradava cantar, on em sentia més còmoda, i des de llavors doncs, n'he deixat d'explorar que era el que em sentia doncs, més meu.
0: Doncs ara voldríem parlar de la cançó que es diu Parla'm de tu, que també és la que dona el seu nom al teu disc. Laura Garriga, a qui li cantes aquesta cançó?
1: És una cançó que jo dic que em canto a mi mateixa, però també a les persones a qui estimem, que sovint penso que no parlem prou amb sinceritat de qui som, de què ens passa, de les nostres ferides, dels nostres traumes, però també dels nostres somnis, il·lusions i allò que estimem. No? A vegades ens costa entrar a l'interior de les persones que ens envolten i també ens costa a nosaltres mateixes mirar-nos al mirall i reconèixer tot allò que ens fa mal i tot allò a què aspirem. No? I aquest Parla'm de tu doncs, és un Parla'm de tu sincer. He intentat doncs, parlar una mica de mi en aquest àlbum, però també m'agrada que la gent s'hi senti identificada amb coses i espero que a la vida ens puguem parlar amb sinceritat i treure una mica els murs que ens anem fent dia a dia i poder doncs, arribar al fons del cor de les persones.
0: Sí, perquè si no m'equivoco al final de la cançó dius surt de casa, sembla que estiguis parlant a algú que té l'autoestima una mica baixa, no? Potser.
1: Sí, exacte. Sí que és veritat que aquesta cançó vaig començar-la a escriure a pensar en una persona que justament en aquell moment doncs, estava passant un moment molt delicat, d'autoestima molt baixa, de que li faltaven forces, no? I crec que és important recordar-nos que cada dia no hem de seguir estimant-nos, sortint de casa, abraçant el que ve i el que vindrà i recolzant-nos en les persones que ens estimen i sobretot això, estimar-nos i estimar-nos a nosaltres mateixes encara que hi hagi moments de la vida que no podem aconseguir allò que volíem o que ens hagi passat algun tràngol que ens desquadra tota la vida, no? Però hem de seguir doncs, disfrutant i seguir celebrant la vida al costat de la gent que estimem.
0: I recordem que Parla'm de tu també és el nom d'aquest disc, Laura Garriga. És la cançó més important del disc per tu?
1: Jo diria que és la que quan canto la visc més personalment i la canto més sentida, no? Perquè a part de pensar en aquesta persona també penso que és una cançó que m'ha acompanyat en moments doncs, que de la vida en què bueno, que hi ha alts i baixos, no? I sempre intento, doncs, això, Parla'm de tu, no? Laura, m'ho dic a mi mateixa, què és el que t'està passant en aquest moment, què és el que t'està fent patir, però també què és el que voldries a la vida amb què vols seguir lluitant, no? I crec que és important també estimar-nos en els moments més baixos i no pensar que la vida sempre és Mr. Wonderful, no? I que en els moments baixos també parlen de nosaltres, no? No només som els dies lluminosos i que tot va bé, sinó també els dies en què estem més tristes i això també ho hem d'abraçar i formar part de nosaltres i no passa res.
0: Clar, i és això també quan ets cantant, parlar de tu també potser és una base com a cantautora, recordar-te de parlar amb sinceritat de tu mateixa.
1: Sí, jo crec que al final també el pas natural que he viscut al passar de fer més versions, que encara en fem, però a escriure més sobre temes propis, vaig voler com intentar, em costa parlar de coses que no he viscut o que no he sentit. Sí que és veritat que no, normalment no escric sobre historietes o coses molt concretes, intento que les cançons, sense ser gaire agosarada, siguin de temàtica universal, no? Que la gent les pugui agafar i portar-les a la seva vida. Però sí que m'agrada parlar d'allò que sento, amb un punt quasi espiritual, però el punt aquest emocional de parlar de coses que he viscut i que he sentit. I crec que aquest Parla'm de de tu és amb sinceritat de, us estic parlant de, d'allò que sóc i d'allò que sento i d'allò que m'agradaria que us arribés i justament també per això li vaig posar aquest títol a l'àlbum.
0: Tot seguit, parla'm de tu, de la Laura Garcia.

0: A Ràdio Arrels cada setmana presentem un disc i ara ens toca presentar Parla'm de tu, de la cantant del Vallès, la Laura Garriga. Laura Garriga, penses que és un treball difícil de ser cantautora?
1: Ostres, és una bona pregunta. Crec que és difícil potser mantenir-te amb allò que vols explicar sense que t'incideixi o t'influeixi, no?, allò que el mercat ara mateix vol o allò que creus que la gent ara li agrada més, no? Si pretens omplir grans estadis de concerts fent música de cantautor, potser et costarà més que si vas al gènere i a fer música més comercial i saps que allò funciona, no? Si tu creus que la música que fas és genuïna, és el que a tu t'agrada fer i parla de tu i indiferentment de si et segueixen 3 persones o 1.000 i continues apostant per allò perquè creus que la connexió que tens amb el públic, i així ho visc jo, que crec que a mi ja em val que hi hagi 5 persones que els hi hagi arribat i m'hagin dit, ostres, Laura, moltíssimes gràcies per aquesta cançó perquè m'he fet pensar en tal. Jo amb això ja, a mi ja m'omple. Llavors crec que aquest camí és difícil si causen la frustració d'allò no m'està funcionant, perquè evidentment no et funcionarà cada dia i potser una cançó funciona més o un videoclip hi haurà més visualitzacions o menys, tindràs més concerts o menys, però si al final ho fas com a artesania i per compartir un moment o aquesta professió amb altra gent, doncs jo crec que això ja hi enriqueix. Evidentment, sí que vivim en el sistema que vivim, en el panorama musical que vivim, si darrere tens grans infraestructures o una empresa de management o el que sigui, potser tindràs més sort o menys, però si segueixes el camí que tu vols ser, doncs al final això és amb el que has de pensar.
0: I la sinceritat és un valor molt important potser per tu, no, Laura?
1: Sí, jo crec que sí. Sí que no crec que pas sigui pitjor que un grup doncs, faci com més show o hi hagi com un personatge. També al final els grups, cadascú té el carisma que té i hi haurà grups que tindran molt més carisma i molt més connectaran d'una altra manera amb el públic. Però sí que per la música que jo faig i per al final l'espectacle, entre cometes, que en un concert jo vull oferir, a mi m'agrada que hi hagi la transparència de mira, aquesta persona sóc jo, amb totes les barreres que et puguis posar per no explicar tota la teva vida, però sí que m'agrada connectar amb la gent amb aquesta sinceritat de mira, us vinc aquí a explicar i a expressar una visió del món que tant de bona en molts casos sigui compartida amb vosaltres.
0: I tu dubtes molt de tu mateixa?
1: Ui, jo crec que sóc una persona molt perfeccionista, cosa que crec que això també va bé treballar, o sigui, per coses està bé, perquè intentes polir les coses fins al final, però sí que amb la música no acabaries mai, dubtes moltíssim de tot el que fas, de cada pas que fas, de si aquesta cançó està bé, si no. Però jo crec que intento molt abans de, per exemple, treure un tema, rodejar-me de gent amb qui confio, amb el Carles, per exemple, mateix, que és el guitarrista i és per mi és el meu company de viatge musical, que li dic això funciona, això no, i crec que amb aquesta sinceritat també la vull aquí. Si algun amic o algun familiar o algun músic em diu mira, això no m'agrada o això no està funcionant, jo agafo aquest comentari i evidentment hi ha una part subjectiva que tu també has de decidir si allò a tu ja t'agrada o no. Però crec que és bo també escoltar les opinions dels altres i intentar, doncs, amb un cert punt, doncs, incorporar-les en el teu treball.
0: I a partir de quan vas tenir clar tu que et volies dedicar a la música i pujar als escenaris i tenir aquesta vida?
1: Ostres, jo crec que ja des de petita m'ha agradat molt el tema de l'espectacle, del teatre, de la música, de la dansa, i ja des de petita he conreat totes aquestes disciplines. Sí que és veritat que al final el primer contacte que tens amb els escenaris de ben petita és amb les audicions, en el meu cas, de piano a l'escola de música, i això per mi era un moment de quasi de terror perquè feia molts nervis i me'n recordo que el meu germà, que també és músic, em va dir això perdràs els nervis quan ho hagis fet 100 vegades, no? I al final és veritat que a la mesura que ho vas fent cada vegada ho gaudeixes més i perds més els nervis i potser no és el perfeccionisme perfecte el que acaba sortint en aquell concert, però acaben sortint altres coses precioses, no? No cal que la tècnica sigui perfecta, però al final han de sorgir altres coses. I llavors jo intento doncs, anar fent concerts també per seguir doncs, disfrutant i compartint amb la gent el que faig, i jo crec que això ha sigut una trajectòria des de ja fa molts anys, i ara amb grup crec que ho gaudeixo molt més, amb com més gent a l'escenari i més divertit.
0: I ara parlarem de la cançó que es diu Abans que tot es trenqui. Dins d'aquesta cançó dius ei, que podria ballar amb tu abans que tot es trenqui. Ens pots explicar una mica la història d'aquesta cançó, Laura?
1: Sí, jo crec que també el que hem anat parlant doncs, aquests dies, m'agrada doncs, que a la música que faig es traslladi una mica aquesta part de preciositat i meravellositat de la vida, no? I les parts aquestes de més lluny, però també la fragilitat i la tendresa i la cara bé, no?, dels nostres dies i de la vida. I llavors crec que aquesta cançó és la que resumeix més tot això, no? És una cançó que crec que és més aviat, potser no és del tot super festiva, però sí que té el seu ritme. El videoclip l'he volgut fer amb amics meus que vam dir vinga, va, anem allà i ballem, i una mica el clam de la tornada és això, ei, que podria ballar amb tu, no? Crida això, a moure's, a celebrar. Però alhora la lletra en si, no? És una persona que està dient, ostres, em falta la força per cantar, per tirar endavant, no? Però al final el resum de la cançó és ei, rodeja't de les persones que et donen força, que t'ajuden a tirar endavant i quan ho necessitis digues ei, que podria ballar amb tu abans que tot es desmunti, però seguirem ballant i seguirem celebrant la vida. I al final el videoclip vol reflectir una mica això, no? Un camí que vas sol però que et vas trobant amb altra gent i que acabes ballant amb ells, que al final la vida és això.
0: Doncs va, tot seguit, celebrem una mica la vida escoltant Abans que tot es trenqui, de la Laura Garriga.

0: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i presentem ara la cançó Ara que te'n vas, de la Laura Garriga. La cançó ve tot dret del seu disc Parla'm de tu. Laura, dins d'aquesta cançó dius: ara que te'n vas, agafa un tros de mi i deixa un bocí de tu perquè es quedi amb mi. A qui li cantes aquesta cançó, Laura?
1: Això jo vaig començar a pensar en aquells amics, amigues, no, que ara amb l'edat que tenim, jo encara no tinc els 30, però és d'aquesta edat, entre els 20 i els 30, que la gent comença a fer el seu camí, algú marxa a viure fora, l'altre amb la parella també se'n va a un altre lloc, que els camins, no, se separen, però saps que sempre hi ha un nexe de connexió i que hi haurà algun altre moment a la vida que tornaràs a creuar, no? I al final jo la vaig pensar així una mica, no? De que a vegades costa deixar anar, i jo també, doncs, he estat moltíssims anys amb els meus amics, anant a l'escola, a l'institut, en un poble, trobant-nos cada cap de setmana a la plaça per sopar, i sí que és veritat que ara, doncs, costa més trobar aquests espais d'encontre perquè cadascú fa una mica la seva vida, i deixar anar això, saps, amb aquesta tristesa, jo volia que fos una cançó que tingués aquest aire melancònic, però que alhora fos bonic de dir, bueno, escolta, vola, i ara que te'n vas, doncs agafa un trosset de mi perquè t'acompanyi, però alhora un tros de tu també es quedarà aquí, no? I que sempre tindràs una llar on tornar i seguirem, doncs, sent amics, o sigui, perquè els camins se separin no vol dir que la relació es trenqui ni res per l'estil. Sí que és veritat que aquesta cançó és de les que més gent se m'ha acostat parlant-me d'altres històries, gent que l'he recordat, doncs, persones que ja no hi són, altres relacions diverses, i crec que és bonic, que és una cançó que la gent se l'ha agafat molt i se l'ha fet molt seva, i que per mi era un tema d'amistat, però per altra gent serà d'altres històries. Per tant, estic contenta, molt contenta de com ha rebut la gent aquesta cançó.
0: I al final d'aquesta cançó s'hi sent un instrument que no arribo ben bé a identificar, sembla una mica un violí, però potser amb un efecte antic, no?
1: Sí, és veritat. Em vaig deixar de nombrar la Joana Gomí quan parlàvem de la gent que m'ha acompanyat a aquest disc. És una companya del Ball de Gitanes que ballem a la Garriga, i ella és una gran violinista, toca entre d'altres instruments, però el violí, ella també té un grup també de folk, així que sí que és veritat que ha quedat amb un efecte més així antic, distorsionat, però que ja li dona el toc aquest més folk antic, i com si fos, no, una veu que parla des d'un altre lloc, i ja m'agrada com va quedar així, i li agraeixo molt perquè va quedar bonic.
0: I tu en les teves cançons no poses cap o gairebé cap efecte electrònic, que és una cosa bastant poc comuna avui dia. Com és que has fet aquesta aposta, Laura?
1: Sí, és veritat. A mi la veritat és, no sé si és perquè he crescut d'aquesta manera i amb aquesta tradició, però m'agrada molt la música en directe, m'agrada molt la música, diguéssim, en acústic, tal com sona, tal com és. I els efectes electrònics, jo no sé si és perquè no estic acostumada a treballar amb aquest tipus de postproducció, i jo composo molt des dels instruments, tal qual, diguem-ne, amb la banda, ja m'agrada. Des d'aquesta sinceritat, també crec que m'agrada que la música, en aquest sentit, tingui com menys filtres possibles. No dic que sigui ni millor ni pitjor, però a mi m'agrada, i m'agrada sobretot que llavors en els concerts, cada concert sigui diferent, no? Que no escoltis exactament igual que el disc, perquè no anem ni en bases pregravades, ni tirades, ni res. És simplement el que està passant en aquell moment, és el que t'emportes a casa, i el concert següent serà diferent, perquè tot el que sona, sona en aquell moment, i m'agrada.
0: Laura Garriga, doncs escoltem Ara que te'n vas.

0: Escolteu el disc de la setmana que es diu Parla'm de tu, de la Laura Garriga. Laura Garriga, on trobes la inspiració per escriure?
1: Bona pregunta. Jo crec que costa dir un moment exacte o d'on ho trec. Jo crec que a vegades intento portar sempre les notes al mòbil o una llibreteta on sempre hi escric doncs, paraules o frases, i a vegades et ve de dir, ostres, he pensat o algú ha dit alguna cosa que crec que aquí hi ha una idea interessant, o m'ha passat alguna cosa a la vida que crec que aquí algun dia em pot sortir una cançó. I no vol dir que l'endemà ja escrigui una cançó, simplement que potser al cap d'uns dies o d'uns mesos obro les notes i dic, ai, mira, això ho puc aprofitar per aquesta cançó que ara m'ha sorgit, no? És una mica així, aleatori.
0: I tens crítiques a vegades sobre el treball que fas?
1: Sí, jo crec que m'agrada justament que la gent... Jo quan trec algun tema dic, ei, què t'ha semblat? També digue'm si no t'ha agradat. Vull dir, no, que m'ensabonin tampoc m'agrada. Evidentment que em destrueixin sense que sigui constructiu tampoc, no? Però sí que m'agrada doncs, que la meva professora de cant em digui què tal li ha semblat la part de cant, que altres músics amb qui doncs, comparteixo espais em diguin, ei, què t'ha semblat? També en els diversos processos de creació, el mesclador que li sembla, el que masteritza què li sembla, no? Intento rodejar-me d'aquest sentit i també llegeixo, doncs, evidentment, si algú fa alguna crítica en algun diari o així, no són moltes, però sí que me les llegeixo.
0: I et fan por, per exemple, a vegades dius que en parles amb la teva professora de cant o persones aquestes, et fa por a vegades presentar-li algun treball i dir ai, ai, què pensarà d'aquest treball?
1: Sí, sí. Sempre fa respecte, però per això intento com que ja en les fases prèvies, abans de treure el disc, ja hagi passat molts filtres, d'anar ensenyant-ho molt a la gent concreta de diversos espais perquè em vagin ja fent el filtre fins al final. Sí que és veritat que arriba un moment que ja has de confiar en tu i t'ha d'agradar tu i pensar que tens el criteri per tirar endavant una cosa sense que algú t'ho revisi fins l'últim mil·límetre. Però intento que sempre m'acompanyi algú fins l'últim mil·límetre, això és veritat.
0: I l'última cançó que presentarem aquesta setmana és No. Laura, és difícil per tu?

0: ens fem grans, ens adonem que és importantíssim per la nostra llibertat dir que no, i d'això en parles també a la teva cançó, de la llibertat.
1: Totalment, sí, sí, la llibertat i sobretot la salut mental, que en aquest, doncs, en aquest disc hi ha diverses coses que et poden traslladar, això de que al final hem de tenir salut mental i poder ser lliures i evidentment doncs poder dir que no assertivament a la vida per saber que és un bé, doncs no passa res, només faltaria.
0: I pensaves a alguna persona en concret en el moment on has escrit T'he dit que no, que això ho repeteixes bastants cops en aquesta cançó?
1: Sí, no, sí. No, no pensava en algú concret, pensava com en una tipologia de persones, no? Aquestes tòxiques que volen dependència o que volen que facis coses que saps que tu no et ve de gust o que t'encarcelen, no? I crec que això, doncs, el nostre dia a dia, també com a dones, i veiem a les nostres amigues, però també amics, hi ha gent al voltant que viu relacions d'aquest tipus i és una mica un crit de dir, he dit que no i fins aquí.
0: Doncs Laura Garriga, moltíssimes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana per presentar el teu disc Parla'm de tu, i acabem escoltant la cançó No.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer, de veritat.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Simon, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem se passejar en vaixell.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Després d'una petita treva, tornem a la mateixa situació que la de la setmana passada, amb vents de mar fluixos i un assolellament important. Des de les primeres hores del matí ja escalfa fort. El cel és sense núvols o ben pocs i d'aquests que no volen ploure. Per les màximes, 27 als Angles, 29 a Càldegues i Nyer, 32 a Prada, 31 a Nefiac i Estagell, 30 a Castellnou i Sant Nazari, 28 a Portvendres, 32 a Arles i un petit grau menys, 31 a Costuja. La temperatura de l'aigua del mar baixa d'un pèl, 23 graus, avui Sant Samsó i Sant Nazari. El 28 de juliol de 1993, Andorra ingressa a l'ONU. I el 28 de juliol 2010, al Parlament de Catalunya, els diputats voten una iniciativa legislativa popular a favor de l'abolició de les curses de braus a Catalunya.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
5: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.

Maria del Mar Bonet és una cantant mallorquina, emblema de la nova cançó i especialitzada en música tradicional mallorquina i d'arreu del Mediterrani. Maria del Mar Bonet va començar la seva carrera musical amb els concerts dels 16 jutges, essent una de les cantants més joves d'aquell moviment. Els 16 jutges van ser els impulsors del moviment de la nova cançó, molt inspirats de la cançó francesa de Brassens i Jacques Brel, de qui traduirien algunes cançons. Va ser un moviment de protesta a l'última dècada del franquisme i va ser una espècie de renaixença musical després de la dictadura. Maria del Mar Bonet es va fer famosa cantant cançons protesta com el Què volen aquesta gent, però també amb cançons tradicionals mallorquines i d'arreu del Mediterrani, i ha estat una de les membres dels 16 jutges amb una trajectòria més longeva.

Això que hem sentit és quan arribarà aquell moment de l'àlbum Fira Encesa que Maria del Mar Bonet dedica a Bartomeu Roselló Pòrcel, un poeta mallorquí conegut com un dels emblemes de la generació del 36, que són aquells poetes que es trobaven a l'inici de la seva producció literària en català durant la República i durant l'inici de la Guerra Civil i que, per tant, la seva producció va quedar estroncada.

A les oïdes de Roferatu arribaren notícies de terres llunyanes. Més enllà del nord hi ha el temple ocult de Hyperborea. Cal protegir el Sancte Sanctorum de la mirada de Medusa.

jove l'arbre i no pots oblidar l'empremta. Però per ser arbre ens falta coses per

sé molt bé què vull sentir quan dic que vull marxar. Ara que tothom crida, ja no vull ni opinar. Un mas que s'enfonsa i un camí abandonat. Ja fa temps que m'estira.

si la cosa falla, buscarem una altra opció. Muntaré una empresa, una secta o una nació. Vestiré defenses i models de producció. Només volia una casa,

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'estic Alba, tinc 7 anys i demig, m'agrada netar a la piscina.

0: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Calcido la cinta de la llibertat mentre ballem la jota del temps a l'entorn de la foguera. Demà, sota un túmul de cendra, sols quedarà el caliu de les brases que revifes amb el teu alè. I ja mai més ens prendran lo foc del cor que no s'apaga.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Després d'una petita treva, tornem a la mateixa situació que la de la setmana passada, amb vents de mar fluixos i un assolellament important. Des de les primeres hores del matí ja escalfa fort. El cel és sense núvols o ben pocs i d'aquests que no volen ploure. Per les màximes, 27 als Angles, 29 a Caldegues i Nyer, 32 a Prada, 31 a Nefiac i Estagell, 30 a Castellnou i Sant Nazari, 28 a Portvendres, 32 a Arles i un petit grau menys, 31 a Costuja. La temperatura de l'aigua del mar baixa d'un pèl, 23 graus, avui Sant Samsó i Sant Nazari. El 28 de juliol de 1993, Andorra ingressa a l'ONU. I el 28 de juliol de 2010, al Parlament de Catalunya, els diputats voten una iniciativa legislativa popular a favor de l'abolició de les curses de braus a Catalunya.
2: Escolteu
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. El Soler, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Júlia, tinc 11 anys i vinc a l'escola Arrels. El que m'agrada més a l'estiu és la platja i menjar gelats.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui anem fins a Tortosa, la capital de les Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya i tocant al País Valencià. Dalt d'un turó al centre d'aquesta ciutat s'hi alça una majestuosa construcció, el castell de la Suda. Tot i que els romans ja hi havien construït alguna estructura emmurallada, van ser els musulmans, sota el califat d'Abderrahman III, qui van construir aquesta fabulosa construcció, que avui anomenem el Castell de la Suda. Amb la conquesta dels cristians l'any 1148, el castell passaria a mans de l'Ordre del Temple i posteriorment seria una residència per als reis de Catalunya. Començant per Jaume I, que va preparar la conquesta al nord del País Valencià des de dins d'aquest castell. Durant la Guerra Civil Espanyola, aquest castell va patir una greu destrucció i des dels anys 70 va ser reformat per convertir-lo en un parador nacional de turismo. Els paradores són una empresa d'hotels molt luxosos situats en edificis emblemàtics. Una empresa que va ser promocionada pel règim de Franco quan van voler impulsar el turisme a l'estat espanyol. Des de l'any 1986, aquesta empresa és una societat anònima privada, però que continua explotant econòmicament edificis emblemàtics de l'estat espanyol, com és el cas d'aquest castell. A pocs metres del castell de la Suda, anant cap al riu, trobem la catedral de Tortosa, un altre dels edificis destacats d'aquesta ciutat i que en aquest cas sí que és visitable. En aquesta catedral s'hi celebra el Gran Concert de la Cinta, que recupera anualment la música que es feia en aquest edifici durant el barroc. Aquest concert l'organitza la Reial Arxiconfraria de la Cinta. Avui sentirem l'himne a la Santa Cinta, interpretada per la banda municipal de Tortosa i Lira Ampostina.

0: Acabem de sentir l'himne de la Cinta, interpretada per la banda municipal de Tortosa i Lira Ampostina, i amb aquesta cançó hem parlat del Castell de la Suda, de Tortosa.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
3: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. És migdia.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Som el dimarts 28 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 31 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 19 a Prada, 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà assolellat menys a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Capcí, 31 al Vallespí i al Conflent i 32 a Cerdanya. Dijous al matí, núvols igualment al Rosselló i al Baix Vallespí amb pluja a Serret. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 21 a Prada i Prats de Molló, 18 a Montlluís i 19 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí amb unes màximes de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 30 al Capcí.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Nefiac, 95.
1: Cultura a Radio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: S'ha acabat la 67a edició del Festival Cine Rencontre de Prada i tenim amb nosaltres, per parlar d'aquesta edició, l'Alain Jansana, un dels voluntaris. Alain Jansana, bon dia.
3: Bon dia i bon dia a tothom.
2: Alain Jansana, primer de tot, com vas? Estàs cansat? Què representa? Abans de tot parlem de tu mateix, però de tu mateix a través dels voluntaris. Què representa aquest festival en termes de voluntariat?
3: Hi ha un equip, però jo el que em ve és la paraula de comunió. Mm-hmm. És que gaudim del cinema i aquest període de l'any tothom ve a fer la seva part perquè això pugui atreure i rebre en bones condicions uns 180 espectadors màximums. I la veritat és que aquest any hem tingut una freqüentació bastant bona. És la millor freqüentació dels últims 10 anys. Quan tenim el senyor Laurentin, que és programador de la Gaumont, que ens ha fet una conferència sobre el box office i ens va dir que al 2026, si seguim com estem, arribarem als 200 milions d'entrades a França, que és una xifra que no s'hem tingut des del 2020. Doncs sembla que encara el cinema està aquí i està aquí per un bon moment.
2: I per a la Cine Rencontre de Prada, en percentatge d'augmentació que representa més o menys?
3: L'augmentació no t'ho sé dir, però és quasi un 20%. Hi ha 4 pel·lis al dia i hi ha unes nits que són amb avant-première, per cert, porta més gent. Però el que hem vist amb la programació molt diversificada i equilibrada que hi havia aquest any és que sigui a les 9 del matí, el Thierry Laurentin, que una vegada ho va dir, ha dit, estem mostrant una pel·li que té 50 anys, a les 9 del matí a un festival on la gent està cansada i tenim 140 persones sentades aquí per ho veure. Doncs això ho diu tot.
2: Hi ha molta gent de totes les generacions, però un focus posat també alguns moments amb els joves.
3: Aquest focus està a dintre del festival, però també a fora. Si parlem de dintre, ja s'ha dit que tenim un jury jeune, que són joves que estan seguint tots els dies, veient amb un acompanyador diverses pel·lis, fent una crònica d'aquestes pel·lis cada dia, però també tenen l'oportunitat de passar un moment amb cadascú dels realitzadors o actors invitats. Moltes vegades els veiem de voluntari als anys següents.
4: De fet, jo venia de ben petita al Cine Rencontre, doncs aquesta edició...
2: La periodista Júlia Torinyà, una fidel de la Cine Rencontre.
4: El que m'ha agradat més són les pel·lícules del Joachim Trier, que no coneixia pas, excepte una pel·lícula que ha estat més popular, Julien en 12 chapitres, la resta coneixia pas i ha estat la gran descoberta per mi d'aquest festival.
2: I l'ambient d'aquest festival?
4: L'ambient d'aquest festival, te dic, jo venia dels 8 anys fins als 18 anys, cada sessió, i també hi treballava com a benèvol, doncs això vol dir que m'ha agradat força, i després, més gran, he provat sempre de posar vacances per poder venir, perquè és un festival que pots apropar molt als creadors, perquè sempre venen realitzadors, actrius o actors, o bé, ple de gent del món del cinema, i hi ha discussions, debats al final de les pel·lícules, i te poden explicar, i no ho he trobat amb altres festivals, també n'havia fet a Perpinyà, etc., però aquesta proximitat sí que és particular a Prada, i crec que també els agrada als creadors de venir aquí justament per això.
2: Algun pronòstic per encara a l'hora on gravem? No coneixem el resultat dels premis? Algun pronòstic?
4: Doncs a veure, de llargs metratges europeus, el que més m'ha agradat és el Carla, que és un film alemany, és una jove de 12 anys que molt valenta, que s'enfronta a la justícia per denunciar el seu pare, que la va agredir bé, de violències sexuals, i em sembla que el tema era molt ben tractat. I a nivell de curtmetratges només n'he vist una sessió, però n'hi ha un que m'ha fet riure un munt, que es diu Sam i Lola, que també és una història de dones molt divertida, i m'agradaria que fos aquest que guanyés, però som uns quants a votar, hi ha molta gent en guany.
3: També de joves tenim un equip tècnic i la gent ha pogut gaudir cada dos dies d'un mini vídeo que havien fet sobre els dos dies passats, però també assumeixen bastant coses a nivell de sonit, a nivell d'imatge, i quan estem a fora del cine, que sigui a Pams o en un poble com Campom o Finestret, estan ajudant molt a posar tot això per acollir el públic. Ara això és el festival. Fora del festival, l'associació té feina tot l'any amb educació a l'imatge. I això és tocar quan hi ha escola, que sigui als col·legis, i tenim un tècnic que està amb tots els col·legis, que sigui Prada i Burmadama, i que tot l'any els està ajudant a preparar uns petits escenaris i a rodar uns petits curts. Com som a l'estiu, aquest senyor ha anat al centre de lliure i amb dues setmanes hem fet una pel·li que es diu Dans les feux de l'acció, on tothom pot pensar que s'hem tingut als focs fa tres setmanes. Hem fet algo superhumà i ahir hem pogut gaudir de presentar la pel·li a tota la gent que estava a la cluenda, la nit de cluenda, i s'hem mostrat aquesta pel·li i estaven molt honrats, doncs això són els joves.
2: Cal parlar, evidentment, és un festival, i cal parlar del palmarès del festival. És Pascana, però un bonic camp a palmarès també.
3: No, ho cal dir, tenim dos premis. Hi ha sempre dos sessions de tarda on mostrarem curts, doncs comencem a l'hivern amb una selecció de més de 100, i mirant en presentem 10, i aquest any el que ha guanyat és el curt que es diu Mort d'un acteur, i s'hem tingut un vídeo del director que estava molt content. I després tenim per al sisè any un premi Soleil Anspach, que era una realitzadora. Aquests premis són molt importants perquè mostrem pel·lis que són primera o segona pel·li d'un realitzador, i són pel·lis que anem escollint al Festival de Berlín o amb Louis Payen de la Cinémathèque de Paris, i es fa una selecció de cinc pel·lis, i el públic ja ha identificat això, i cada tarda a les 5, cada any, tenim més públic per aquestes pel·lis. És molt important perquè al final de la pel·li el públic opina i dona la seva apreciació, i de tot això nosaltres fem ho juntem tot i al final llegim. I aquest any la pel·li que ha guanyat a l'unanimitat és la pel·li Carla de Cristina Tornazès, que és espanyola, realitzadora a Munich, a Alemanya. Doncs no és fora un premi, però també són uns diners per sí. Aquesta
2: Hi ha una dotació de 2.000 euros per al Premi Soleil Anspach i una dotació de 1.000 euros per al curtmetratge.
3: Per al curt. És són avant-première. Ens hem tingut 3 avant-premières de Cannes també aquesta setmana, i com sempre hem tingut qualitat de convidat, però també qualitat de moderació, perquè els que presenten l'obra dels convidats són uns especialistes que són fidels al festival: Anel Tebin de la revista Positiva, Louis Alliot del Centre Valoni, i al Payen de la Cinémathèque de París. Agrair tots els socis, perquè sense l'Ajuntament, el Departament, la DRAC, la regió, aquest festival no podria existir com està existent avui. I el CNC, que és el Centre Nacional de la Cinematografia, ens va enviar un testimoni per vídeo per agrair la longevitat del festival, però també la fidelitat del festival a una exigència a nivell artístic. I doncs això vol dir que l'any que ve estem ja de feina per continuar l'esforç i us esperarem.
2: El 68è Festival Cine Rencontre de Prada del 17 al 24 de juliol 2027. Moltes gràcies.
3: Ap, Enric, bon dia a tothom.
2: Sana.
5: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
2: Bon dia, Joan Becat.
3: Bon dia. Primer de tot, si no heu votat pel nom del departament, feu-ho. Aneu a internet, tot lligat, poseu lenom66.fr i voteu Pirineu Catalans, Pirineu Catalana. I feu votar els amics i la família.
2: Molt bé, encara tenim temps. Vols parlar de les presidencials, que, de fet, han començat el 7 de juliol.
3: Sí. La sentència del 7 de juliol del Tribunal d'Apel·lació de París marca l'inici real de la campanya per les eleccions presidencials de la primavera del 2027. És aviat. La primera volta tindrà lloc el 18 d'abril, la segona el 2 de maig. I, tot i que condemnada, Marine Le Pen ha decidit que seria candidata i ja ha començat a fer mítings. Aquest tribunal de segona instància ha confirmat la condemna que va dictar el primer tribunal contra Marine Le Pen, Louis Alliot i els altres membres del Rassemblement Nacional. És confirmat que han desviat diners públics i Marine Le Pen conserva la condemna a 3 anys de presó amb 1 any de presó ferma, que podrà complir amb arrest domiciliari, portant un braçalet electrònic perquè se la pugui localitzar a tot moment. És un favor, això, car, com Nicolas Sarkozy, podia anar directament a la presó. Ja les primeres frases de la sentència ho diuen tot clar. És un delicte greu i els fets són demostrats. A més, els acusats ho han admès en el segon judici. Les sumes, diu el tribunal, les sumes de diners públics desviats són importants i, amb el fet agreujant, que són elegits, encarregats de l'interès general i que ells mateixos el vulneren. Per tant, se pot dir ara que són delinqüents condemnats. Louis Alliot és un delinqüent, tot i que hagi estat elegit batlle de Perpinyà i president de l'aglomeració. Marine Le Pen és una delinqüent que vol ser presidenta de la República. Aquests fets són clarament establerts i són una vergonya per les institucions democràtiques. Però els jutges de segona instància no han volgut que se digui que la justícia intervé dins una elecció, ja que no prohibeixen a Marine Le Pen de presentar-se. La pena d'ineligibilitat ha estat confirmada, però rebaixada, tenint en compte que des de la primera sentència l'estava complint. Per tant, se pot presentar, però en condicions infamants, de condemnada confirmada amb braçalet electrònic. Un jutge d'aplicació de les penes havia de decidir com entén la limitació de desplaçaments en aquest cas, ja que és un arrest domiciliari, car és una campanya presidencial a tot França. Marine Le Pen podia fer d'aquesta manera que acabem de dir, fins al dia de les eleccions, però ha triat un altre camí, més arriscat. Ha presentat un recurs davant de la Cort de Cassació. Vull insistir molt sobre un fet central. Aquest acord no tornarà a examinar els fets ni modificarà la sentència. Se quedaran fets i condemna. Ella mirarà, aquest acord, si el judici ha respectat el dret. És a dir, si no hi ha hagut faltes de procediment, si s'han respectat el dret dels acusats, per exemple. Mentrestant, la sentència queda, però és suspesa fins que la Cort de Cassació decideixi si valida o no el judici. Habitualment, li cal 2 anys o més per decidir. Aquí se fa un segon favor a Marine Le Pen, ja que l'acord decidirà per la primavera 2027, abans de l'elecció.
2: Què pot passar?
3: És una jugada arriscada, perquè si l'acord de cassació rebutja el recurs, car no s'ha trobat cap falta de dret en el judici d'apel·lació, llavors la sentència serà definitiva i s'aplicarà el dia mateix. Marine Le Pen no se podrà presentar si la seva candidatura ha estat dipositada ja abans i el Rassemblement Nacional no podrà substituir-la per la de Jordan Bardella. Passi el que passi, és probable que els seus electors la seguiran. Però, en el pitjor dels casos, pel RN, sense candidat a l'elecció presidencial, l'extrema dreta francesa té molt interès, globalment per protegir-se, a presentar un segon candidat a la primera volta. Aquest candidat o candidata, sense l'espasa de Damocles penjada al sobre del cap, que té Marine Le Pen. Per exemple, el partit Reconquête d'Éric Zemmour, que ell ja s'ha presentat a les eleccions presidencials, o el partit Identité Liberté de Marion Maréchal Le Pen, que és la petita filla, la neta, de Jean-Marie Le Pen i la neboda de Marine Le Pen. És ella, Marion Maréchal Le Pen, que podria més fàcilment recuperar els electors del Rassemblement Nacional, eventualment, si són orfes d'un candidat. Evidentment, la solució més segura pel RN seria que Marine Le Pen hi renunciés i que se presenti Bardella. Ara bé, perquè ella se vol presentar costi el que costi. No s'entén. Hipòtesi. És perquè és la lluita de la seva vida i vol anar fins al final, peti com peti? O bé, altra hipòtesi, és perquè intueix o bé perquè sap que Bardella no passarà a la segona volta quan apareixerà la seva poca consistència? Per passar a la segona volta, en efecte, no n'hi ha prou de 30% de vots a la primera. Cal aplegar molts altres electors d'altres partits, d'altres tendències, per arribar al 50%. Marine Le Pen ha pagat dues vegades per saber-ho i creu que només ella pot arribar-hi. Per això se la juga.
2: Ara canviem de tema. Vols parlar de l'1 d'octubre. Iniciatives oposades per la memòria de l'1 d'octubre.
3: Primer els fets. L'1 d'octubre de l'any 2017, un referèndum d'autodeterminació va tenir lloc a Catalunya, amb observadors internacionals que l'han validat. Van votar una majoria de ciutadans amb l'oposició violenta de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. L'assalt dels llocs de vots va ser filmat per les televisions de tota Europa i del món, que ho transmetien en directe. Mai s'havia vist a Europa una violència tan desmesurada contra ciutadans pacífics i no violents. Les garrotades a les persones i famílies que esperaven per votar van fer 1.066 ferits atesos als hospitals, més els ferits que es van quedar a casa, dels quals 5 han estat greu, 23 tenien més de 79 anys i 2 eren nens de menys de 10 anys ferits a garrotades que acompanyaven els seus pares. Se va picar amb una rara violència que se va veure sobre homes, dones, persones grans, nens, tothom va rebre. S'ha pogut veure a les imatges que hi havia la voluntat de ferir, de fer mal. Això és un fet. Però el vot ha tingut lloc. Se van poder fer l'escrutini de 1.996 col·legis electorals amb 2.286.000 paperetes i un 92% de sí. Els observadors van validar. Però, per 319 col·legis electorals, la policia va, per la violència, va fer parar el vot, va fer tancar i se va emportar les urnes amb a dins les paperetes. Se podia saber el nombre de vots robats perquè s'havien registrat el número de DNI, de carnet d'identitat, de tots els votants que no han pogut tornar a votar perquè ja se'ls havia inscrit. Però mai la Generalitat no ha revelat quants vots van ser perduts. Ara bé, és fàcil de deduir-ho. A veure, 319 col·legis requisats són el 14% del total. Com que els altres representen el 42% dels electors, és evident que una majoria d'electors va votar i que el sí ha superat també el 50% dels electors.
2: Quines són aquestes dues iniciatives?
3: Això precisat, arribem a la primera iniciativa actual d'ara, que és lamentable. Bé dels Mossos d'Esquadra i la policia, doncs de la Generalitat de Catalunya, de Salvador Illa. Han demanat al Tribunal Suprem espanyol l'autorització de destruir el material requisat, robat, l'1 d'octubre, les urnes i les paperetes que eren repartides als locals de les diverses policies a Catalunya. El tribunal ho ha acceptat. Només se guardaran unes mostres. Per tant, mai sabrem exactament quantes paperetes han estat robades. Per part de la policia de la Generalitat actual, de les policies estatals i dels jutges del Suprem que han portat la repressió, és, evidentment, la voluntat de fer desaparèixer qualsevol rastre de l'1 d'octubre que pugui més endavant justificar la resurgència de la validesa del referèndum. Tanquen tot. El president Puigdemont i, per una altra banda, Oriol Junqueras i Raül Romeva han dipositat un recurs perquè no se destrueixin urnes i paperetes i que se conservin com a patrimoni històric de Catalunya. Carles Puigdemont considera que aquest material requisat fa part de la memòria democràtica i del llegat històric de Catalunya. Té raó, mai s'havia fet un referèndum com aquest. Doncs el testimoni ha de quedar. Demana que se li lliuri el material com a president al moment del referèndum. El Tribunal Suprem ho rebutja, car considera que Carles Puigdemont no té ni legitimació ni competència sobre el material confiscat. Ep! Doncs és una altra manera de dir que aquest material no és més propietat de Catalunya, sinó que és un botí de guerra, una presa de guerra. Junqueras i Romeva demanen, a més, que se consulti primer al Tribunal de Justícia de Catalunya, car hi ha encara judicis per l'1 d'octubre, també rebutjat pel Tribunal, que troba, citació, sorprenent que aquest material sigui considerat com a patrimoni, ja que hi ha hagut una sentència judicial condemnatòria del procés. Com dèiem, cal que tot desaparegui, ho diu el Tribunal. Circuler, hi ha rien a voir.
2: I l'altra iniciativa?
3: Doncs l'altra és exactament a l'oposat, és exactament inversa. És l'arxiu 1 d'octubre, és el seu nom. És un arxiu que reuneix totes les fotos i vídeos que s'han trobat, que la gent ha donat, que van ser emeses sobre el vot a tots els pobles i a totes les ciutats de Catalunya, llevat d'una seixantena, sobre més de 700. Imatges del referèndum per la independència de Catalunya i durant els 2 dies que van seguir. Són 54.000 documents que han estat aplegats. A l'origen és un grup de persones que s'hi van posar, però aviat van ser superades per la massa, pel volum, la feina. I és Lluís Puig, el nostre Lluís Puig, que ho va assumir dins el Consell de la República. Se va anar completant i se va finalment confiar a Fundem la República, que acaba de passar un acord amb l'Arxiu Municipal de Girona, que ho preservarà. Preservarà aquest fons fotogràfic i ho posarà a la disposició dels investigadors i de la gent, del públic. L'arxiu se diu que se podrà consultar a través d'una web. És una excel·lent iniciativa que guarda la nostra memòria. Cal saludar l'abnegació dels que hi han participat i han permès que no se perdi la nostra memòria col·lectiva i el testimoniatge del que ha passat. Gràcies.
2: Moltes gràcies, Joan Becat, i fins la setmana vinent.
3: Bon dia a tothom.
4: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Futur. Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Ràdio Arrels,
2: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
3: Cada dimarts connectem amb el Conflent, amb el Joel Mené, que ens presenta l'actualitat de la seva comarca. Bon dia, Joel Mené.
4: Bon dia.
3: Primer de tot, volies felicitar una nena de Feià.
4: És que tenim moltes coses que es passen aquí al Conflent, però no podem parlar tampoc de tothom i de tot el que es passa, però aquesta senyora la coneixem, és una jove d'aquí de Feià, que ara és seleccionada pel campionat mundial del trek, és a dir, que és una cursa de cavalls, i és doncs la Manon Planas, que és coneguda aquí al Vall de Rotja, que s'anirà doncs al campionat mundial de cavalls, doncs, d'aquest campionat especial de trek. La felicitem.
3: I anem cap a Los Masos, que hi ha una festa.
4: Sobretot que és avui mateix. És a dir, que la gent que ens escolten avui, dimarts 28 de juliol, ja poden aprofitar per anar cap amunt de Prada, a Los Masos,

0: anem fins a la Poblet Deus, on es fa un museu.
1: Un museu, no, una novetat, i sobretot un manteniment de la memòria de la gent d'abans i dels pagesos, i això és molt interessant. Aquest petit museu es diu La Solana, ja té un nom, un nom ben bé català, i doncs van obrir el dia 8 de juliol i es quedarà obert fins al mig del mes de setembre, i doncs de les 4 de la tarda fins a les 7 del vespre, cada dimecres, dijous i divendres, l'entrada és lliure, és ben bé doncs una novetat per aprofitar de tot el patrimoni que van poder sobreguardar de la vida de la gent d'abans i dels pagesos i de la pagesia d'Eus, que és un poble molt bonic.
0: I els alumnes de Vernet van poder aprofitar d'un 4x4 antic que va ser utilitzat durant la guerra.
1: Un cotxe històric, molt conegut, emblemàtic, que es diu la Jeep, el 4x4, doncs, dels americans que van arribar aquí al nord de França, a la nord de Vernet, que van voler fer descobrir aquest cotxe als alumnes els últims dies abans de les vacances, és a dir, que van parlar de la liberació dels alumnes per aprofitar de les vacances, però sobretot, aprofitant d'aquest tema, d'aquest cotxe, vam poder parlar de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, de la resistència i de la liberació. Va ser d'una manera lúdica i tecnològica, perquè la Jeep és un cotxe tecnològic, perquè sí que ara té 90 anys aviat, i doncs aquest Jeep doncs, va ser com una manera de parlar de la guerra abans de les vacances i que els alumnes es quedin en memòria tot el que van explicar a la gent i també l'alcalde de Vernet que va venir per parlar de la guerra i de la resistència.
0: I parlem un poc d'art, on a Codalet i a Pi es fan una exposició a l'aire lliure.
1: Sobretot que a Codalet és un aniversari també. Fa 10 anys una associació organitza exposicions de pintures i de quadres i d'artistes i aquesta vegada, aprofitant de l'estiu, ho fan de fora. És a dir, que la gent que podran fer com un cercavila d'anar d'un carrer, d'un banc a l'altre, d'un lloc a l'altre, d'un barri a l'altre, passejant dins del poble de Codalet, podran descobrir doncs, aquesta exposició de pintura que és doncs, enganxada aquí a les parets i a les façanes de les cases. I doncs tot això es pot veure fins al 31 d'agost. I a Pi és quasi el mateix sistema, entre cometes, podríem dir. És una exposició per tot arreu al carrer de Pi, que és boniquet, quan es puja cap a Mentet. És una exposició de fotos i doncs també és instal·lada per l'estiu.
0: I per acabar, Joel Mané, volies parlar del foc.
1: Molta gent, encara que són una mica... que es parla de focs per tot arreu. Tampoc no és una sorpresa, a l'estiu sempre hi ha hagut focs, però en tenim un aquí una mica més petit que el que passa en altres llocs de França, i doncs per explicar a la gent que no baixa als pobles, que és ben bé a dalt d'una muntanya, que és natural, és a dir, que no és un home que l'ha posat, és un llamp, quan hi ha hagut el temporal fa 4 dies, i que doncs... és veritat que és complicat perquè si pot posar un camió de bomber una mica que busquen informacions que no s'espantin els helicòpters que venen per posar material, per posar bombers i s'haurà de tractar i de netejar i d'apagar aquest foc si cal encara amb molts dies de feina, molts dies de feina, però és ben bé a dalt de la muntanya i és un lloc on sempre hem tingut acostumats de veure que els llamps cauen, que sigui a Noedes, a Mentet, a Nier, a Castell, per tot això, tota aquesta zona a l'entorn del Canigó, sempre quan hi ha temporal, tenim el risc que hi hagi un llamp i doncs un foc natural, però una vegada no és un home que l'ha posat.
0: Moltes gràcies, Joel Mené.
1: Que vagi bé tothom, adiu.
2: El repeteig del sol. Cada migdia a Radio Arc.

0: crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nogué.
2: La fi de l'esquí. Bon dia. L'activitat de l'esquí al Pirineu s'enfronta a un escenari de desafiament significatiu a causa dels efectes del canvi climàtic. Les zones de muntanya es troben entre les més sensibles a aquests impactes. Els estudis científics indiquen una evolució de les condicions d'inhibició que impactarà sobre la viabilitat de l'esquí. Les projeccions per a l'horitzó 2050 suggereixen un agreujament de la situació amb variacions segons la zona. Aquesta dinàmica implica una major freqüència d'episodis de calor anormal i una reducció del mantell nival, factors que desestabilitzen les temporades d'hivern. Els models projecten que una temporada d'escassetat de neu, que es produïa un cop cada 5 anys, podria esdevenir la tònica habitual un cop cada 2 anys cap a mitjans de segle. Des d'una perspectiva econòmica, l'escassetat de neu situa l'esquí en un model en procés de declivi. Pel que fa a les polítiques d'adaptació, es constata que les mesures implementades davant del canvi climàtic sovint resulten insuficients. A Catalunya Nord ja hi ha diverses estacions, sobretot microestacions d'esquí, que han tancat bàsicament per la manca de neu, problemes financers i la manca de rentabilitat econòmica. A principis del 2000 van tancar oficialment les microestacions del Coll de Jau, el Conflent i dels Forquets a l'Alba i Espí. El 2013 va tancar una primera vegada l'estació del Puigmal, que va tornar a obrir uns anys més tard per tornar a tancar, aquest cop segurament definitivament, el 2023. I finalment Puigbalador va tancar el 2019.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: and Society.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dimarts 28 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 31 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 19 a Prada, 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà assolellat menys a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Capcí, 31 al Vallespí i al Conflent i 32 a Cerdanya. Dijous al matí, núvols igualment al Rosselló i al Baix Vallespí amb pluja a Serret. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 21 a Prada i Prats de Molló, 18 a Montlluís i 19 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí amb unes màximes de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 30 al Capcí.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.
8: A Porvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Porvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
9: Eren 6:45 del matí quan el comissari Fernan Costas va aparcar el seu cotxe en el pàrquing del Laboratori de Biologia Marina de la Universitat de Perpinyà. A part dels cotxes de la Policia Nacional, que van ser els primers en arribar als llocs dels fets, també va veure que els bombers i el cotxe de servei del seu adjunt ja eren allà. En Menard els havia previngut immediatament. És cert que no li agradava el seu costat més sanguinari, però havia de reconèixer que sabia treballar en equip i, a més, sabia jutjar perfectament la importància dels fets. Un bon adjunt, malgrat tot. Pujant ràpidament els esglaons que duien al vestíbul, va repetir-se que aquest cas feia molta pudor. El va rebre un funcionari de la policia i el va acompanyar fins al laboratori número 2. Un home estava estirat a terra. Un equip mèdic l'envoltava. El metge dels bombers va aixecar-se fent un senyal negatiu.
10: No hi ha res a fer. És mort des de fa unes hores.
9: En Costas va girar-se cap en Menard.
11: És en Dolçà?
12: Sí, la dona de neteja l'ha trobat penjat aquesta matinada. Acabem de despenjar-lo. Hem trobat unes paraules en un ordinador del laboratori. Vingui a veure'l.
9: L'ordinador estava engegat. A la pantalla, un missatge molt breu. No puc viure sense la Loga. Vull trobar-me amb ella. Adeu i perdoneu-me per aquesta covardia. François Dolçà.
11: Ah, d'acord. La petita Blanchet és assassinada, en François Dolçà n'estava bojament enamorat, deixa una nota i se suïcida. Més clar que l'aigua. No m'ho empasso.
12: Sembla bastant evident, no?
11: Massa i tot. Tràfic de droga, suïcidi, ens prenen per uns caps de suro, Menard. La realitat sempre resulta molt més grisa. Vull una autòpsia d'en Dolçà. Telefoni al metge forense i també un equip de la identitat judicial per treure-hi l'aigua clara de tot aquest merder.
12: D'acord, comissari.
11: Estem davant el gran ball de fi de curs, Menard. Esperi els tècnics de la identitat i, en acabat, actuï. El cadàver, el laboratori i tota la resta. Vull saber si hi ha cap irregularitat. Tot seguit vull un dictamen pericial de tots els ordinadors d'aquesta sala. No oblidi emportar-se aquest teclat. Cal verificar que les empremtes del suïcida estiguin sobre les tecles que ha fet servir per escriure aquest comiat. Interrogui tot el personal. Ah, Manar, una darrera cosa. Oficialment, ell s'ha suïcidat. Deixem-nos creure encara més el que ja pensen de nosaltres, que som uns imbècils rematats.
12: Bé, comissari.
11: On és la dona de neteja que ha trobat el cos?
12: A l'entrada. Encara es troba en estat de xoc.
11: Trobi'm un despatx. Vull parlar-li ara mateix. No podem deixar-ho per més tard, perquè llavors no se'n recordarà de detalls bàsics i cerqui'm un cafè.
9: En Manarra va fer alliberar una sala de reunions de l'edifici i va aconseguir un cafè al costat del despatx de la secretària del director. Quan va estar llest, en Fernan Costas va instal·lar-se davant de la dona removent el seu cafè calent.
11: Bon dia, senyora. Sóc el comissari Costas de la Policia Judicial de Perpinyà. És vostè qui ha trobat el cos?
9: Durant una dotzena de minuts la va interrogar tranquil·lament, deixant que s'expressés mentre s'anava relaxant. Després, amb un to més directe, va fer-li la pregunta que li cremava els llavis.
11: No ha trobat res d'estrany aquesta matinada? Cap detall insòlid, encara que no tingui res a veure amb aquest drama?
0: No, sincerament no he trobat res. Perquè, bé, ara que ho diu, sí, però només és un detall sense cap mena d'importància.
9: En Fernan Costas va posar-se tens. El seu vell instint no va enganyar-lo.
11: L'escolto, encara que sigui un detall sense importància.
0: Bé, doncs han forçat la porta del darrere.
11: La porta del fons?
0: Sí, la que està al darrere de l'edifici, al fons del passadís. Mai no l'obrim, però aquesta matinada, com sempre, he començat la neteja pel passadís del fons i he notat que la porta havia estat forçada.
11: Encara era oberta?
0: No. No obstant això, hi havia empremtes de pols per sota de la porta, al terra. Ho comprèn?
11: No, expliquis. Prengui el seu temps.
0: La porta del darrere està exposada al vent del nord. Com que gairebé mai no l'obrim, la pols se concentra entre la porta i el marc. I quan s'obre, la pols cau per força. I en aquest cas, l'han obert. Estic segura.
11: Vol ensenyar-me-la?
0: Sí, però ha de saber que ho he netejat tot, esclar.
11: Llàstima.
9: Algú, doncs, havia entrat pel darrere, tot i que el pany no semblava forçat. El director dels laboratoris, força indignat, va mostrar l'armari on es trobaven les claus de tot l'edifici, alhora que afirmava que ningú no les havia agafat des de feia molt de temps. En Fernan Costas va demanar fer un peritatge dels panys i també que remogués tota la part del darrere de l'edifici. Després va agafar en Manar a part.
11: I en Feder, on és?
12: En Callaga el segueix, és a Pourvendres. Ha tornat aquella noia que el va recollir quan va sortir de la comissaria, la que va llogar el cotxe a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra ens han confirmat que es tracta d'una nord-americana. Ahir a la tarda van trobar-se amb el Dolça aquí mateix.
11: Què? I ara m'ho diu, això?
12: És que em vaig assabentar i al vespre volia posar-li al corrent aquest matí.
11: Manar, posem-nos d'acord. Aquest Feder és el nostre Joker. Cal reaccionar. Vull estar informat de qualsevol fet, per insignificant que sigui. Ho entén?
12: D'acord, comissari.
11: Posem la Bertó a l'equip de vigilància, que deixi d'investigar el veïnatge del pescador. Briefing a la 1 del migdia. Vull que cadascú exposi el seu informe.
9: En Manar va sospirar. Aquest cas l'aclaparava.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. La nostra llengua evoluciona i s'adapta a l'ús que la gent en fan, la gent, els mitjans de comunicació, les xarxes. El català adopta noves paraules, a vegades paraules estrangeres catalanitzades, a vegades no. A més dels neologismes, és a dir, de les noves paraules que designen nous conceptes, la llengua assimila també objectes comercials i la marca, el nom de la marca, entra al diccionari. I bé, per exemple, Cello, C-E-L-G-O, la cinta adhesiva transparent, que en francès en diuen sovint Scotch, que també és una marca, de fet. Cello prové de la marca Cello. Maria, del nom de les galetes Maria, que se mengen amb un beir de llet. Aspirina, encara que no ho sembli, és una marca. El remei és l'àcid acetilsalicílic, però aspirina és una marca comercial dipositada ja al 1899. Bambes, les sabates Bambes, prové de la marca Bamba. Ara és un terme per totes les sabatilles esportives. Jeep, Jeep per al vehicle tot terreny, i evidentment tothom ho sap, és una marca de cotxe.
2: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
4: Ràdio Arrels!
0: Ràdio Arrels!

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.
2: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
3: Cada mes a Ràdio Arrels connectem amb el nostre contacte a l'Àsia, que és el Josep Solano des del Japó. Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Avui ens vols, sempre ens portes curiositats o coses que potser no sabem del que està passant a l'Àsia, i avui ens vols parlar d'una història que ha fet molt de soroll al Japó aquestes setmanes i que curiosament va relacionada amb el rugbi. Què està passant, Josep?
4: Doncs sí, i és una història que crec que aquí a la Catalunya Nord s'entendrà força bé. A veure, el protagonista és un senyor d'origen australià que es diu Lomano Lemeki, un dels jugadors més estimats del rugby japonès, que ha jugat amb la selecció del Japó i que va ser un dels herois del Mundial del 2019. Està casat amb una dona japonesa, té fills japonesos i fa més de 15 anys que viu al país. Però ara mateix es troba en una situació complicada perquè està denunciant que, malgrat tenir el passaport japonès, el continuen tractant com a estranger.
3: Clar, aquest home té la nacionalitat japonesa, llavors una mica on és el problema?
4: Doncs el problema és que la Lliga Japonesa ha creat dues categories diferents de jugadors japonesos. D'una banda, hi ha els jugadors japonesos que van fer l'escola primària al Japó i aquests poden jugar a la Lliga sense cap limitació. En canvi, hi ha els japonesos naturalitzats com en Lemeki, que també tenen el passaport japonès igual que els altres, però que no van estudiar de petits al país. I aquests els volen limitar als minuts que poden jugar. És a dir, dues persones exactament amb la mateixa nacionalitat, però amb drets esportius diferents.
3: Clar, i entenc que això és el que ha fet esclatar doncs, el debat.
4: Exacte, perquè Lemeki ho va resumir amb una frase que ha fet la volta al país. Va dir, si tinc passaport japonès, sóc japonès. No hauria d'haver cap però al darrere d'aquesta frase. I aquesta frase actualment ha anat molt més enllà del món del rugbi. Per què? Perquè molta gent s'està preguntant si al Japó hi ha ciutadans que encara que estiguin plenament nacionalitzats continuen sent vistos com a japonesos de segona categoria.
3: Clar, és que això és una decisió molt forta. És només en... Que ja és molt, però és només en l'àmbit esportiu o també té conseqüències en l'àmbit legal?
4: Bé, ara actualment hi ha una batalla judicial amb aquest cas perquè prop d'una trentena de jugadors, entre ells en Lemeki i d'altres jugadors internacionals que juguen a la selecció nacional absoluta, han denunciat a la Lliga. Diuen que aquesta norma és discriminatòria perquè diferencia ciutadans japonesos segons el lloc on van anar a l'escola. D'una banda, han presentat una denúncia davant de la Comissió de Comerç Just argumentant que limita injustament la seva activitat professional i al mateix temps han demanat als tribunals de Tòquio que suspenguin la norma abans que entri plenament en vigor. Per tant, el que va començar com una decisió esportiva avui és un debat sobre la igualtat davant de la llei.
3: Clar, però aquesta mesura, la Lliga, com la justifica? És a dir, quin argument té per separar la gent per on hagin nascut?
4: A veure, la Lliga diu que només vol protegir els jugadors formats al Japó. Segons expliquen, els clubs fitxaven molts jugadors estrangers, aquests, passats els anys, els nacionalitzaven i això podia dificultar que els joves jugadors japonesos tinguessin minuts en els equips. Sobre el paper, sembla estrictament un debat esportiu. El problema és que el criteri que han triat no és el nivell esportiu, sinó on van cursar l'escola primària japonesa. I aquí és on molta gent diu que la Norma deixa de parlar de rugby, deixa de parlar d'esport i comença a parlar d'identitat.
3: Clar, més aquest debat arriba en un moment delicat al Japó i amb un govern que des d'Europa diríem d'extrema dreta, no?
4: Sí, potser no tant d'extrema dreta, però sí que arriba en un moment delicat, perquè el govern està parlant cada vegada més d'endurir les condicions pels residents estrangers, ha parlat també d'endurir doncs, les condicions per l'obtenció del passaport japonès. Fa poques setmanes ja van comentar aquí que s'estudien nous cursos obligatoris d'integració i requisits lingüístics més exigents per obtenir la residència permanent i per això molta gent veu el cas Lemeki com una peça més del mateix trencaclosques. La idea que integrar-se no és suficient si no encaixes amb un model determinat de persona japonesa.
3: Clar, això és una decisió que en part sorprèn perquè Josep Solano, i ens n'havies parlat en alguna anterior crònica, que el Japó precisament necessita immigració perquè té una demografia molt baixa.
4: Exacte, aquesta és la gran contradicció que jo no entenc. El país ha perdut els darrers 3 anys 1 milió d'habitants cada any. Falten treballadors en molts sectors i les empreses fa temps que demanen més mà d'obra estrangera, perquè no hi ha gent local que vulgui fer aquestes feines. Al mateix temps, una part important dels polítics continua transmetent el missatge que ser acceptat del tot és molt difícil i això genera una pregunta incòmoda dins de la societat. Si fins i tot una figura tan coneguda, tan popular com en Lemeki ha de demostrar constantment que és japonès, què podem esperar als ciutadans anònims?
3: Clar, com ho està vivint tot això la societat japonesa?
4: Doncs hi ha molta divisió. Hi ha qui defensa que la Lliga té dret a protegir la base del rugby japonès, dels jugadors japonesos, que es podria entendre, però també hi ha moltes veus, com la de juristes, periodistes, antics esportistes i molts ciutadans, que diuen que el problema és un altre. Recorden que la nacionalitat japonesa només n'és una. Si l'Estat reconeix com a ciutadà a algú, és molt difícil justificar després que una institució privada, com és una federació de rugby, et classifiqui com un japonès de segona categoria, segons un barem tan aleatori com on vas passar la infància. I és precisament aquesta idea la que ha convertit un reglament esportiu en un debat nacional sobre igualtat i sobre ciutadania.
3: Està clar que això va molt més enllà del rugby, aleshores.
4: Sí, sí, tant, molt més, perquè aquí el debat de fons és molt senzill. Una persona que s'ha nacionalitzat japonesa és exactament igual de japonesa que qualsevol altra davant la llei. Lemeki no és un estranger amb permís de residència, com ho sóc jo mateix. És un ciutadà japonès, té un passaport japonès, paga impostos al Japó i fins i tot ha defensat la selecció nacional en un mundial de rugby, que és un dels moments més importants que pot jugar un jugador. Per això, molts juristes consideren molt problemàtic que una competició esportiva estableixi categories diferents entre ciutadans segons on van anar a l'escola quan eren petits.
3: Clar, això, estem parlant tota l'estona de la Federació de Rugby, és l'única que ha aplicat aquests criteris?
4: De moment, sí. De moment sí, però el cas preocupa perquè podria, depèn de com sorgeixi, com resolgui aquest tema, podria crear un precedent. El Japó actualment està vivint un debat molt intens sobre immigració, sobre nacionalitat, identitat nacional. Hi ha qui tem que aquesta idea dels japonesos de primera i de japonesos de segona pugui acabar apareixent també en altres àmbits. I no és casualitat que molts mitjans japonesos ja no parlin només del reglament esportiu, sinó directament del cas Lemeki. Ha deixat de ser només, a ulls de molta gent, només una qüestió de rugby.
3: Ara mateix com està el cas?
4: Doncs està bloquejat. Els jugadors van presentar les denúncies davant de la Comissió de Comerç Just i també davant dels tribunals de Tòquio perquè intentin suspendre el reglament abans que entri plenament en vigor. La Lliga, en canvi, no pensa retirar-ho. Defensa que només intenta protegir els jugadors nascuts i formats al Japó i que estudiarà excepcions en casos molt concrets. Però els afectats diuen que els drets d'un ciutadà no poden dependre d'una excepció o d'un favor administratiu.
3: Josep Solano, tu que ets corresponsal de diversos mitjans i que vius al Japó, quina reflexió en trauries de tot això?
4: Doncs diria que el rugby japonès sempre havia estat un exemple d'integració per la gent estrangera que venia aquí a jugar, etc. I que si la Lliga aconsegueix formalitzar aquesta diferència, crearà un precedent, al meu entendre, molt perillós. Molts encara tenim a la memòria aquell Mundial del 2019 quan el Japó va enamorar a mig planeta. Aquell equip era molt divers. Com a França, doncs potser recordaran l'equip del Mundial del 1998. Però en aquest Mundial del 2019 aquí al Japó, ningú dubtava que tots defensaven el mateix país. Ara, en canvi, es corre el risc d'enviar el missatge totalment oposat, que hi ha ciutadans que continuen sent considerats diferents encara que tinguin el mateix passaport. I això és el que fa que aquest cas preocupi tant, perquè al final ja no estem parlant només d'esport, estem parlant del que significa avui ser japonès i en darrera instància viure en aquest país.
3: Josep Solano, des del Japó, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu. Bon dia.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Transmit

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors. Bon dia, som la classe de 5è MAC del Col·legi Joan Amat de Ceret. Us presentem les Terres de Trobador, un recull de cançó d'Amor Cortés, u de crítiques.

0: Tinc un desfici és una cançó escrita per Contessa de Dia al segle XIII. Néixer és una cantant barcelonina que ha barrejat el reggaeton amb versos de Beatriu de Dia el 2021.
1: Tinc un desfici és un poema de la Contessa del Dia al segle XIII, una trobaeritz de l'edat mitjana. En aquesta cançó, la poeta expressa el seu amor i la seva tristesa perquè l'home no és del seu tipus. I néixer ha reutilitzat la cançó per barrejar-ho amb el reggaeton. La meva opinió, la veu m'ha agradat i els instruments també.
2: Radio Arels, a Elna, 95.

potser l'any que ve. I et topes amb un esbarzer i et recorda que aquest any tampoc

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 28 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 31 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 19 a Prada, 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà assolellat menys a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Capcir, 31 al Vallespí i al Conflent i 32 a Cerdanya. Dijous al matí, núvols igualment al Rosselló i al Baix Vallespí amb pluja a Serret. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 21 a Prada i Prats de Molló, 18 a Montlluís i 19 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí amb unes màximes de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 30 al Capcir.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui anirem augmentant la intensitat de la música amb tres temes, primer de Purcell, després Chopin i acabarem amb Wagner. Henry Purcell va compondre Music for a While, música per una estona, per acompanyar una obra teatral sobre Èdip rei de Tebes. Això és a l'Anglaterra de la fi del segle XVII. Avui escoltarem l'arranjament que en va fer Cristina Pluart amb el clarinetista de jazz Gianluigi Trovesi i el contratenor Filippa Jaruzelski, entre altres. Al principi seria mantenir la melodia d'origen, més o menys, i canviar l'acompanyament, l'entorn sonor. Cristina Pluart va crear l'ensemble L'Arpeggiata l'any 2000. El seu repertori és, sobretot, la música barroca i sovint treballa amb músics d'altres gèneres, com el jazz o la música tradicional. Agrada o no agrada, però la premsa i el públic han dit que sí.

Avi Brei de Tebes, de Parcel, amb un arranjament de Cristina Pluar, amb la veu del contratenor Filipa Jaruski i l'ensemble L'Arpeggiata. De Parcel a Chopin, 150 anys més tard, doncs, per escoltar una de les seves obres més populars, la polonesa heroica. Pels pianistes sembla que és difícil de tocar. La va escriure quan tenia 32 anys, en un moment en què la tuberculosi que patia l'havia deixat treballar amb una certa tranquil·litat. Moriria 7 anys després. Va escriure aquesta polonesa pensant en una Polònia lliure. En aquell moment el seu territori era dividit entre Prússia, Rússia i Àustria. Polònia va recuperar la seva independència el 1918, després de la Primera Guerra Mundial. L'escoltem amb el pianista rus Eugeni Kissin.

La polonesa heroica de Chopin amb el pianista Eugeni Kissin. I acabarem amb un altre moment molt popular de la música del segle XIX, la cavalcada de les Valquíries, del tercer acte de La Valquíria de Richard Wagner. La publicitat i el cinema l'han fet el moment més cèlebre de la música de Wagner. Quan s'escolta, és inevitable veure aquells helicòpters americans atacant durant la guerra del Vietnam el film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now.

0: La cavalcada dels Valquíries, de la Valquíria de Richard Wagner, amb l'Orquestra de París, dirigida per Daniel Barenboim. Avui, Purcell, Chopin i Wagner.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Ràdio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Mia, tinc 10 anys i mig, soc a l'escola Arrels Cassanya. El que m'agrada molt a l'estiu és anar a la platja, festejar el meu aniversari i les vacances.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 28 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 31 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 19 a Prada, 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà assolellat menys a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Capcí, 31 al Vallespí i al Conflent i 32 a Cerdanya. Dijous al matí, núvols igualment al Rosselló i al Baix Vallespí amb pluja a Serret. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 21 a Prada i Prats de Molló, 18 a Montlluís i 19 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí amb unes màximes de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 30 al Capcí.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: El saxofonista valencià Perico Sanbeat és un dels músics importants del jazz als Països Catalans. Es va formar a Barcelona i a Nova York. L'escoltarem amb el seu 13è disc, el Friendship, publicat el 2003. És un quintet, ell i quatre músics americans, com el pianista Brad Mehldau, una de les estrelles del jazz actual.

El tema Mirall del Friendship del 2003 de Perico Sembiat, on hi trobem també el pianista Brad Mehldau. El guitarrista i cantant del Benén, Lionel Weke, amb un disc del 2012, Heritage, que fa referència a les seues arrels. El tema que escoltarem, Uidà, parla del poble de la seva mare, que també era el centre del comerç d'esclaus a Benén.

cuidar del disc Heritage del 2012 de Lionel Luecke. I per acabar, un disc del 2017, el Jazz Natura, de la cantant Txell Sust, amb una de les formacions de més prestigi i història del jazz català, l'August Terrats Trio, cançons amb lletra de la cantant i música d'August Terrats.

0: El Jazz Natura del 2017 de Chase Soust i l'August Arats Trio, abans el saxofonista Perico Sambiat amb el pianista Brad Meldau i després el guitarrista Lionel Luecke.
1: Vin de Jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arets, acabes d'any 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Iman i tinc 10 anys. Vaig a l'escola Arrels Cassanya i el que m'agrada més a l'estiu és els ventiladors perquè refresca.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 28 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 31 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 19 a Prada, 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà assolellat menys a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Capcir, 31 al Vallespí i al Conflent i 32 a Cerdanya. Dijous al matí, núvols igualment al Rosselló i al Baix Vallespí amb pluja a Serret. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 21 a Prada i Prats de Molló, 18 a Montlluís i 19 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí amb unes màximes de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 30 al Capcir.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: La improvisació pròpia del jazz, amb el so d'instruments tradicionals, això és el que fa l'Inxa Impro Quartet, liderat pel greller i clarinetista Manu Sabater. Hi ha el so dels instruments tradicionals, com la gralla, però també el format, un ball, ha de continuar sent un ball. El disc que escoltarem, Kind of Trad, és el seu segon després d'un All That Trad que es van autoeditar. L'Inxa Impro Quartet va guanyar la sisena edició del concurs Sons de la Mediterrània. Ells són Marc Figuerola a la guitarra, Arnau Ubiols, bateria, Joan Tomàs, contrabaix, i Manu Sabater, gralla i clarinet baix.

Peus petits, amb Linxa Impro Quartet. El 2005, el grup occità Nadau feia el seu segon Olímpia, en farien dos més, el 2010 i el 2014. Ja havien fet grans concerts, tres zènits de Pau, amb fins a 11.000 persones. Doncs un grup occità amb molta història i amb molts seguidors. Van començar el 1973 i sempre amb en Jan, Michel Mafran, la veu cantant.

Catarineto de Nadau, del seu disc registrat al concert a l'Olímpia de París el 2005. El grup Roba Estesa es presenta com un grup de dones feminista. Són del Camp de Tarragona, van néixer el 2013. Elles diuen que fan folk calentó, amb rumba catalana, cúmbia, cançons populars. El seu primer disc, Descalces, va guanyar tot de premis musicals el 2017. Escoltarem una cançó del segon, de Desglàs, La presó de Lleida, amb tot de músics, amics, convidats.

la presó de Lleida, tot de gent convidada pel grup Roba Estesa en el seu disc Desglàs del 2018. I per acabar, els grans obrint pas, els valencians, des del 93, quan es creen a l'entorn de Xavi Sarrià, fins al 2014, que pleguen, marquen la música als Països Catalans amb la seva fusió musical i la seva actitud combativa, amb discos com Terra, el 2002, o La Flama, el 2004. Nosaltres escoltarem del Benvinguts al Paradís, del 2007, aquesta malaguenya de Barxeta.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels. A Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: petites veus d'arrels.
1: Pansy, em dic Agat, tinc 9 anys i mig i soc a l'escola Arrels, Cassanya. El que m'agrada més de l'estiu són les vacances, el meu aniversari, el camping de Sauterelles i la piscina.

minyones de Canet. Diu que tenen el cul net. L'altre dia em vaig veure una que s'hi feia amb un rasclet. Les minyones del color.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A Calça, 95.
4: Blanquíssimes parets em guien tots els passos, m'endinso pels carrers, premo la mà del vent per carrerons estrets, estenc els braços i al fons de cada plaça el mar se m'apareix. Hi ha terrats i talaies més alts que el campanar.

estrats i el sol rogenc s'ajaça i ens deixo olor d'encens amb salobri coral en cada pensament.

blanquíssimes parets em guien tots els passos, m'endinso pels carrers, premo la mà del vent. Per carrerons estrets estenc els braços i el foc

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 28 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 31 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 19 a Prada, 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà assolellat menys a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Capcir, 31 al Vallespí i al Conflent i 32 a Cerdanya. Dijous al matí, núvols igualment al Rosselló i al Baix Vallespí amb pluja a Serret. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 21 a Prada i Prats de Molló, 18 a Montlluís i 19 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí amb unes màximes de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 30 al Capcir.
4: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
4: Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Tresera, 95. Mama.

0: Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: S'ha acabat la 67a edició del Festival Cine Rencontre de Prada i tenim amb nosaltres, per parlar d'aquesta edició, l'Alain Jansana, un dels voluntaris. Alain Jansana, bon dia.
3: Bon dia i bon dia a tothom.
2: Alain Jansana, primer de tot, com vas? Estàs cansat? Com que representa? Abans de tot parlem de tu mateix, però de tu mateix a través dels voluntaris. Què representa aquest festival en termes de voluntariat?
3: Hi ha un equip, però jo el que em ve és la paraula de comunió. És que gaudim del cinema i aquest període de l'any tothom ve a fer la seva part perquè això pugui atreure i rebre en bones condicions uns 180 espectadors màximums. I la veritat és que aquest any hem tingut una freqüentació bastant bona. És la millor freqüentació dels últims 10 anys. Quan tenim el senyor Laurentin, que és programador de la Gaumont, que ens ha fet una conferència sobre el box office i ens va dir que al 2026, si seguim com estem, arribarem als 200 milions d'entrades a França, que és una xifra que no hem tingut des del 2020. Doncs sembla que encara el cinema està aquí i està aquí per un bon moment.
2: I per a la Cine Rencontre de Prada, en percentatge d'augmentació que representa més o menys?
3: L'augmentació no t'ho sé dir, però és quasi un 20%. Hi ha 4 pel·lis al dia i hi ha unes nits que són amb avant-première, per cert porta més gent. Per el que hem vist amb la programació molt diversificada i equilibrada que hi havia aquest any, és que sigui a les 9 del matí el Thierry Laurentin, encara una vegada ho va dir, ha dit estem mostrant una pel·li que té 50 anys a les 9 del matí a un festival on la gent està cansada i tenim 140 persones sentades aquí per ho veure. Doncs això ho diu tot.
2: Hi ha molta gent de totes les generacions, però un focus posat també a alguns moments amb els joves.
3: Aquest focus està a dintre del festival, però també a fora. Si parlem de dintre, ja s'ha dit que tenim un jury jeune, que són joves que estan seguint tots els dies, veient amb un acompanyador diverses pel·lis, fent una crònica d'aquestes pel·lis cada dia, però també tenen l'oportunitat de passar un moment amb cadascú dels realitzadors o actors invitats. Moltes vegades els veiem de voluntari als anys següents.
4: De fet, jo venia de ben petita al Cine Rencontre, doncs aquesta edició...
2: La periodista Júlia Torinyà, una fidel de la Cine Rencontre.
4: El que m'ha agradat més són les pel·lícules del Joachim Trier, que no coneixia pas, excepte una pel·lícula que ha estat més popular, Julien 12 chapitres, la resta coneixia pas i ha estat la gran descoberta per mi d'aquest festival.
2: I l'ambient d'aquest festival?
4: L'ambient d'aquest festival, te dic, jo venia dels 8 anys fins als 18 anys, cada sessió, i també hi treballava com a benèvol, doncs això vol dir que m'ha agradat força, i després, més gran, he provat sempre de posar vacances per poder venir, perquè és un festival que pots apropar molt als creadors, perquè sempre venen realitzadors, actrius o actors, o bé, ple de gent del món del cinema, i hi ha discussions, debats al final de les pel·lícules, i te poden explicar, i no ho he trobat amb altres festivals, també n'havia fet a Perpinyà, etc., però aquesta proximitat sí que és particular a Prada, i crec que també els hi agrada als creadors de venir aquí justament per això.
2: Algun pronòstic per encara a l'hora on gravem? No coneixem el resultat dels premis? Algun pronòstic?
4: Doncs a veure, de llargs metratges europeus, el que més m'ha agradat és el Carla, que és un film alemany, és una jove de 12 anys que molt valenta, que s'enfronta a la justícia per denunciar el seu pare, que la va agredir bé, de violències sexuals, i em sembla que el tema era molt ben tractat. I a nivell de curtmetratges només n'he vist una sessió, però n'hi ha un que m'ha fet riure un munt, que es diu Sam i Lola, que també és una història de dones molt divertida, i m'agradaria que fos aquest que guanyés, però som uns quants a votar, hi ha molta gent en guany.
3: També de joves tenim un equip tècnic i la gent ha pogut gaudir cada dos dies d'un mini vídeo que havien fet sobre els dos dies passats, però també assumeixen bastant coses a nivell de sonit, a nivell d'imatge, i quan estem a fora del cine, que sigui a Pams o en un poble com Campom o Finestret, estan ajudant molt a posar tot això per acollir el públic. Ara això és el festival. Fora del festival, l'associació té feina tot l'any amb educació a l'imatge. I això és tocar quan hi ha escola, que sigui als col·legis, i tenim un tècnic que està amb tots els col·legis, que sigui Prada i Burmadama, i que tot l'any els està ajudant a preparar uns petits escenaris i a rodar uns petits curts. Com sem a l'estiu, aquest senyor ha anat al centre de lliure i amb dues setmanes hem fet una pel·li que es diu Dans les feux de l'acció, on tothom pot pensar que s'hem tingut als focs fa tres setmanes. Hem fet algú superhumà i ahir hem pogut gaudir de presentar la pel·li a tota la gent que estava a la cluenda, la nit de cluenda, i s'hem mostrat aquesta pel·li i estaven molt honrats, doncs això són els joves.
2: Cal parlar, evidentment, és un festival, i cal parlar del palmarès del festival. És Pascana, però
3: un bonic
2: palmarès també.
3: No, ho cal dir, tenim dos premis. Hi ha sempre dos sessions de tarda on mostrarem curts, doncs comencem a l'hivern amb una selecció de més de 100, i mirant en presentem 10, i aquest any el que ha guanyat és el curt que es diu Mort d'un acte. I s'hem tingut un vídeo del director que estava molt content. I després tenim per al sisè any un premi Soleil Anspach, que era una realitzadora. Aquests premis són molt importants perquè mostrem pel·lis que són primera o segona pel·li d'un realitzador. I són pel·lis que anem escollint al Festival de Berlín o amb Louis Payen de la Cinémathèque de Paris. I es fa una selecció de cinc pel·lis i el públic ja ha identificat això, i cada tarda a les 5, cada any, tenim més públic per aquestes pel·lis. És molt important perquè al final de la pel·li el públic opina i dona la seva apreciació, i de tot això nosaltres ho juntem tot i al final elegim. I aquest any la pel·li que ha guanyat a l'unanimitat és la pel·li Carla de Cristina Tornazès, que és espanyola, realitzadora a Munich, a Alemanya. Doncs no és fora un premi, però també són uns diners per aquesta.
2: Hi ha una dotació de 2.000 euros per al premi Soleil Anspach i una dotació de 1.000 euros per al curtmetratge.
3: Per al curt. És són avant-premières. Ens hem tingut tres avant-premières de Cannes també aquesta setmana, i com sempre hem tingut qualitat de convidat, però també qualitat de moderació, perquè els que presenten l'obra dels convidats són uns especialistes que són fidels al festival: Anel Tebin de la revista Positiva, Louis Alliot del Centre Valoni i al Payen de la Cinémathèque de Paris. Agrair tot els socis, perquè sense l'Ajuntament, el Departament, la DRAC, la regió, aquest festival no podria existir com està existent avui. I el CNC, que és el Centre Nacional de la Cinematografia, ens va enviar un testimoni per vídeo per agrair la longevitat del festival, però també la fidelitat del festival a una exigència a nivell artístic. I doncs això vol dir que l'any que ve estem ja de feina per continuar l'esforç i us esperarem.
2: El 68è Festival Cine Rencontre de Prada del 17 al 24 de juliol 2027. Moltes gràcies.
3: Apenric, bon dia a tothom.
2: Alain Jassana.
0: Radio Arels, a tu i 95.

0: aquestes vacances?
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan Becat.
4: Bon dia. Primer de tot, si no heu votat pel nom del departament, feu-ho. Aneu a internet, tot lligat, poseu lenom66.fr i voteu Pirineu Catalans, Pirineu Catalana, i feu votar els amics i la família.
3: Molt bé, encara tenim temps. Vols parlar de les presidencials, que, de fet, han començat el 7 de juliol?
4: Sí. La sentència del 7 de juliol del Tribunal d'Apel·lació de París marca l'inici real de la campanya per les eleccions presidencials de la primavera del 2027. És aviat. La primera volta tindrà lloc el 18 d'abril, la segona el 2 de maig. I, tot i que condemnada, Marine Le Pen ha decidit que seria candidata i ja ha començat a fer mítings. Aquest tribunal de segona instància ha confirmat la condemna que va dictar el primer tribunal contra Marine Le Pen, Louis Alliot i els altres membres del Rassemblement Nacional. És confirmat que han desviat diners públics i Marine Le Pen conserva la condemna a 3 anys de presó amb 1 any de presó ferma, que podrà complir amb arrest domiciliari, portant un braçalet electrònic perquè se la pugui localitzar a tot moment. És un favor, això, car, com Nicolas Sarkozy, podia anar directament a la presó. Ja les primeres frases de la sentència ho diuen tot clar. És un delicte greu i els fets són demostrats. A més, els acusats ho han admès en el segon judici. Les sumes, diu el tribunal, les sumes de diners públics desviats són importants i, amb el fet agreujant, que són elegits, encarregats de l'interès general i que ells mateixos el vulneren. Per tant, se pot dir ara que són delinqüents condemnats. Louis Alliot és un delinqüent, tot i que hagi estat elegit batlle de Perpinyà i president de l'aglomeració. Marine Le Pen és una delinqüent que vol ser presidenta de la República. Aquests fets són clarament establerts i són una vergonya per les institucions democràtiques. Però els jutges de segona instància no han volgut que se digui que la justícia intervé dins una elecció, ja que no prohibeixen a Marine Le Pen de presentar-se. La pena d'ineligibilitat ha estat confirmada, però rebaixada, tenint en compte que des de la primera sentència l'estava complint. Per tant, se pot presentar, però en condicions infamants, de condemnada confirmada amb braçalet electrònic. Un jutge d'aplicació de les penes havia de decidir com entén la limitació de desplaçaments en aquest cas, ja que és un arrest domiciliari, car és una campanya presidencial a tot França. Marine Le Pen podia fer d'aquesta manera que acabem de dir, fins al dia de les eleccions, però ha triat un altre camí, més arriscat. Ha presentat un recurs davant de la Cort de Cassació. Vull insistir molt sobre un fet central. Aquest cort no tornarà a examinar els fets ni modificarà la sentència. Se quedaran fets i condemna. Ella mirarà, aquest acord, si el judici ha respectat el dret. És a dir, si no hi ha hagut faltes de procediment, si s'han respectat el dret dels acusats, per exemple. Mentrestant, la sentència queda, però és suspesa fins que la Cort de Cassació decideixi si valida o no el judici. Habitualment, li cal 2 anys o més per decidir. Aquí se fa un segon favor a Marine Le Pen, ja que l'acord decidirà per la primavera 2027, abans de l'elecció.
3: Què pot passar?
4: És una jugada arriscada, perquè si l'acord de cassació rebutja el recurs, car no s'ha trobat cap falta de dret en el judici d'apel·lació, llavors la sentència serà definitiva i s'aplicarà el dia mateix. Marine Le Pen no se podrà presentar si la seva candidatura ha estat dipositada ja abans i el Rassemblement Nacional no podrà substituir-la per la de Jordan Bardella. Passi el que passi, és probable que els seus electors la seguiran. Però, en el pitjor dels casos, pel RN, sense candidat a l'elecció presidencial, l'extrema dreta francesa té molt interès, globalment, per protegir-se, a presentar un segon candidat a la primera volta. Aquest candidat o candidata, sense l'espasa de Damocles penjada del sobre del cap, que té Marine Le Pen. Per exemple, el partit Reconquête d'Éric Zemmour, que ell ja s'ha presentat a les eleccions presidencials, o el partit Identité Liberté de Marion Maréchal Le Pen, que és la petita filla, la neta, de Jean-Marie Le Pen i la neboda de Marine Le Pen. És ella, Marion Maréchal Le Pen, que podria més fàcilment recuperar els electors del Rassemblement Nacional, eventualment, si són orfes d'un candidat. Evidentment, la solució més segura pel RN seria que Marine Le Pen hi renunciés i que se presenti Bardella. Ara bé, perquè ella se vol presentar costi el que costi. No s'entén. Hipòtesi. És perquè és la lluita de la seva vida i vol anar fins al final, peti com peti? O bé, altra hipòtesi, és perquè intueix, o bé perquè sap que Bardella no passarà a la segona volta, quan apareixerà la seva poca consistència? Per passar la segona volta, en efecte, no n'hi ha prou de 30% de vots a la primera. Cal aplegar molts altres electors d'altres partits, d'altres tendències, per arribar al 50%. Marine Le Pen ha pagat dues vegades per saber-ho i creu que només ella pot arribar-hi. Per això se la juga.
3: Ara canviem de tema. Vols parlar de l'1 d'octubre. Iniciatives oposades per la memòria de l'1 d'octubre.
4: Primer, els fets. L'1 d'octubre de l'any 2017, un referèndum d'autodeterminació va tenir lloc a Catalunya, amb observadors internacionals que l'han validat. Van votar una majoria de ciutadans amb l'oposició violenta de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. L'assalt dels llocs de vots va ser filmat per les televisions de tota Europa i del món, que ho transmetien en directe. Mai s'havia vist a Europa una violència tan desmesurada contra ciutadans pacífics i no violents. Les garrotades a les persones i famílies que esperaven per votar van fer 1.066 ferits atesos als hospitals, més els ferits que es van quedar a casa, dels quals 5 han estat greu. 23 tenien més de 79 anys i 2 eren nens de menys de 10 anys ferits a garrotades, que acompanyaven els seus pares. Se va picar amb una rara violència que se va veure sobre homes, dones, persones grans, nens, tothom va rebre. S'ha pogut veure a les imatges que hi havia la voluntat de ferir, de fer mal. Això és un fet. Però el vot ha tingut lloc. Se van poder fer l'escrutini de 1.996 col·legis electorals amb 2.286.000 paperetes i un 92% de sí. Els observadors van validar. Però per 319 col·legis electorals, la policia va, per la violència, va fer parar el vot, va fer tancar i se va emportar les urnes amb a dins les paperetes. Se podia saber el nombre de vots robats perquè s'havien registrat el número de DNI, de carnet d'identitat, de tots els votants que no han pogut tornar a votar perquè ja se'ls havia inscrit. Però mai la Generalitat no ha revelat quants vots van ser perduts. Ara bé, és fàcil de deduir-ho. A veure, 319 col·legis requisats són el 14% del total. Com que els altres representen el 42% dels electors, és evident que una majoria d'electors va votar i que el sí ha superat també el 50% dels electors.
3: Quines són aquestes dues iniciatives?
4: Això precisat, arribem a la primera iniciativa actual d'ara, que és lamentable. Bé dels Mossos d'Esquadra i la policia, doncs de la Generalitat de Catalunya, de Salvador Illa. Han demanat al Tribunal Suprem espanyol l'autorització de destruir el material requisat, robat, l'1 d'octubre, les urnes i les paperetes que eren repartides als locals de les diverses policies a Catalunya. El tribunal ho ha acceptat. Només se guardaran unes mostres. Per tant, mai sabrem exactament quantes paperetes han estat robades. Per part de la policia de la Generalitat actual, de les policies estatals i dels jutges del Suprem que han portat la repressió, és, evidentment, la voluntat de fer desaparèixer qualsevol rastre de l'1 d'octubre que pugui més endavant justificar la resurgència de la validesa del referèndum. Tanquen tot. El president Puigdemont i, per una altra banda, Oriol Junqueras i Raül Romeva han dipositat un recurs perquè no se destrueixin urnes i paperetes i que se conservin com a patrimoni històric de Catalunya. Carles Puigdemont considera que aquest material requisat fa part de la memòria democràtica i del llegat històric de Catalunya. Té raó, mai s'havia fet un referèndum com aquest. Doncs el testimoni ha de quedar. Demana que se li lliuri el material com a president al moment del referèndum. El Tribunal Suprem ho rebutja, car considera que Carles Puigdemont no té ni legitimació ni competència sobre el material confiscat. Ep! Doncs és una altra manera de dir que aquest material no és més propietat de Catalunya, sinó que és un botí de guerra, una presa de guerra. Junqueras i Romeva demanen, a més, que se consulti primer el Tribunal de Justícia de Catalunya, car hi ha encara judicis per l'1 d'octubre, també rebutjat pel tribunal, que troba, citació, sorprenent que aquest material sigui considerat com a patrimoni, ja que hi ha hagut una sentència judicial condemnatòria del procés. Com dèiem, cal que tot desaparegui, ho diu el tribunal. Circuler, hi ha rien a voir.
3: I l'altra iniciativa?
4: Doncs l'altra és exactament a l'oposat, és exactament inversa. És l'arxiu 1 d'octubre, és el seu nom. És un arxiu que reuneix totes les fotos i vídeos que s'han trobat, que la gent ha donat, que van ser emeses sobre el vot a tots els pobles i a totes les ciutats de Catalunya, llevat d'una seixantena, sobre més de 700. Imatges del referèndum per la independència de Catalunya i durant els dos dies que van seguir. Són 54.000 documents que han estat aplegats. A l'origen és un grup de persones que s'hi van posar, però aviat van ser superades per la massa, pel volum, la feina. I és Lluís Puig, el nostre Lluís Puig, que ho va assumir dins el Consell de la República. se va anar completant i se va finalment confiar a Fundem la República, que acaba de passar un acord amb l'Arxiu Municipal de Girona, que ho preservarà. Preservarà aquest fons fotogràfic i ho posarà a la disposició dels investigadors i de la gent, del públic. L'arxiu se diu que se podrà consultar a través d'una web. És una excel·lent iniciativa que guarda la nostra memòria. Cal saludar l'abnegació dels que hi han participat i han permès que no se perdi la nostra memòria col·lectiva i el testimoniatge del que ha passat. Gràcies.
3: Moltes gràcies, Joan Becat, i fins la setmana vinent.
4: Bon dia a tothom.
1: Radio Arrels, a Salelles, 95.

0: Tenim moltes coses que es passen aquí al Conflent, però no podem parlar tampoc de tothom i de tot el que es passa, però aquesta senyora la coneixem, és una jove d'aquí de Fullà, que ara és seleccionada pel Campionat Mundial del Trek, és a dir, que és una cursa de cavalls, i és doncs la Manon Planàs, que és coneguda aquí al Vall de Rojà, que s'anirà doncs al Campionat Mundial de cavalls, doncs, d'aquest campionat especial de trek. La felicitem.
1: I anem cap a Los Masos, que hi ha una festa.
0: Sobretot que és avui mateix. És a dir, que la gent que ens escolten avui, dimarts 28 de juliol, ja poden aprofitar per anar cap amunt de Prada, a Los Masos, on ja començarà aquesta festa a les 5 de la tarda per un mercat d'artesans, per jocs d'infants, i la gent es podran quedar allà també per menjar un pícnic o menjar els food trucks, els camions per menjar, es podria dir en català, i per esperar l'hora del cine, que el cine serà doncs a la plaça, com una cançó de Luis Jack, em sembla, i el cine a la plaça, a l'aire lliure, és la possibilitat doncs, de veure una pel·lícula aprofitant de l'estiu fora, en públic, a la plaça pública, a les 2:15 de la nit.
1: Parlant justament d'aire lliure, a Vilafranca es fa un mercat de nit.
0: Sí, és una novetat d'aquí de 2026, és a dir que tots els dilluns a la nit de l'estiu, és a dir que ens en queden encara 5 o 6, la gent que volen venir d'aprofitar una mica de Vilafranca sense tota la gentada que tenim al dia, a la nit del dilluns hi ha un mercat i música als dos carrers que tenim, Sant Joan i Sant Jaume.
1: I ara anem fins al Poblet d'Eus, on es fa un museu.
0: Un museu, no, una novetat, i sobretot un manteniment de la memòria de la gent d'abans i dels pagesos, i això és molt interessant. Aquest petit museu es diu La Solana, ja té un nom ben bé català, i doncs van obrir el dia 8 de juliol i es quedarà obert fins al mig del mes de setembre, i doncs de les 4 de la tarda fins a les 7 del vespre, cada dimecres, dijous i divendres, l'entrada és lliure, és ben bé doncs una novetat per aprofitar de tot el patrimoni que van poder salvaguardar de la vida de la gent d'abans i dels pagesos i de la pagesia d'Eus, que és un poble molt bonic.
1: I els alumnes de Vernet van poder aprofitar d'una 4x4 antic que va ser utilitzat durant la guerra.
0: Un cotxe històric, molt conegut, emblemàtic, que es diu la Jeep, el 4x4, doncs, dels americans que van arribar aquí al nord de França, a la nord de Vernet, que van voler fer descobrir aquest cotxe als alumnes els últims dies abans de les vacances, és a dir, que van parlar de la liberació dels alumnes per aprofitar de les vacances, però sobretot, aprofitant d'aquest tema, d'aquest cotxe, vam poder parlar de la guerra, Segona Guerra Mundial, de la resistència i de la liberació. Va ser d'una manera lúdica i tecnològica, perquè la Jeep és un cotxe tecnològic, perquè sí que ara té 90 anys aviat, i doncs aquesta Jeep doncs, va ser com una manera de parlar de la guerra abans de les vacances i que els alumnes es quedin en memòria tot el que van explicar a la gent i també l'alcalde de Vernet que va venir per parlar de la guerra i de la resistència.
1: I parlem un poc d'art, on a Codalet i a Pi es fan una exposició a l'aire lliure.
0: Sobretot que a Codalet és un aniversari també. Fa 10 anys una associació organitza exposicions de pintures i de quadres i d'artistes i aquesta vegada, aprofitant de l'estiu, ho fan de fora. És a dir, que la gent que podran fer com un cercavila d'anar d'un carrer, d'un banc a l'altre, d'un lloc a l'altre, d'un barri a l'altre, passejant dins del poble de Codalet, podran descobrir doncs, aquesta exposició de pintura que és doncs, enganxada aquí a les parets i a les façanes de les cases i doncs tot això es pot veure fins al 31 d'agost. I a Pi és quasi el mateix sistema, entre cometes, podríem dir, és una exposició per tot arreu al carrer de Pi, que és boniquet, quan es puja cap a Mentet, és una exposició de fotos i doncs també és

0: Instalado per l'estiu.
1: I per acabar, Joel Mané, volies parlar del foc.
0: Molta gent encara que són una mica que es parla de focs per tot arreu, tampoc no és una sorpresa, a l'estiu sempre hi ha hagut focs, però en tenim un aquí una mica més petit que el que passa en d'altres llocs de França, i doncs per explicar a la gent que no baixa als pobles, que és ben bé a dalt d'una muntanya, que és natural, és a dir, que no és un home que l'ha posat, és un llamp, quan hi ha hagut el temporal fa 4 dies, i que doncs és veritat que és complicat perquè si pot posar un camió de bomber, una mica que busquen informacions, que no s'espantin, els helicòpters que venen per pujar material, per pujar bombers, i s'haurà de tractar i de netejar i de apagar aquest foc si cal, encara amb molts dies de feina, molts dies de feina, però és ben bé a dalt de la muntanya i és un lloc on sempre hem tingut acostumats de veure que els llamps cauen, que sigui a Noedes, a Mentet, a Nyer, a Castell, per tot això, tota aquesta zona a l'entorn del Canigó, sempre quan hi ha temporal, tenim el risc que hi hagi un llamp i doncs un foc natural, però una vegada no és un home que l'ha posat.
1: Moltes gràcies, Joel Mené.
0: Que vagi bé tothom, adéu.
2: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat. La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dimarts 28 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 31 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 19 a Prada, 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà assolellat menys a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Capcí, 31 al Vallespí i al Conflent i 32 a Cerdanya. Dijous al matí, núvols igualment al Rosselló i al Baix Vallespí amb pluja a Serret. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 21 a Prada i Prats de Molló, 18 a Montlluís i 19 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí amb unes màximes de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 30 al Capcí.

0: Radio Arels, a Fundumel, 93.1.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 28 de juliol del 1991 neix Magalí Sarré. La cantant i multiinstrumentista barcelonina ha estudiat la flauta travessera, el piano i les percussions, a més del cant líric, al Conservatori de Sabadell. Va formar part d'un quartet de veus a capella, el quartet Melt, abans de concentrar-se en la música moderna i el jazz, així com la composició. A part d'actuar, Magalí Sarré també imparteix classes al taller de músics. L'escoltem amb la cançó Venim a aquest món.
3: Hi ha persones que arriben molt abans que tu ja hi fossis.

0: Fins aquí la cançó Benimà, aquest món, de Magalí Sarré.
1: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Mayra i tinc 10 anys. Soc a l'escola Arrels Cassanyes i el que m'agrada més a l'estiu és me banyar-me a la piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: València banyada, camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavalles, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri, fregant-te amb les galtes l'esquena.
1: Camals mullats, fregant-te l'esquena.
0: Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats,

0: destinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutadella, camals mullats.
1: Ara Juarers, a Morellàs, 88.2.
2: Ràdio Arrels.
3: A Bolquera, 93.1.
4: Subtil fins amb els eteus.

I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar. Amb el misteri dels senzills

dels teus dits pares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom.

0: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.
1: Adéu-siau, nineta de Prada, som rebut l'ordre de partir. Parteixi per servir la França, adiós i pensa'n a mi. Tothom diu que el temps arreu passa, som pas de l'avís de la gent.

0: s'ha acabat.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

sempre recordaré-la, Teresa, ballant el vals, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja.

apartat ens instruïem al seu voltant, al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons.

Ella ens va dir d'on venia i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecats, sense pecats. Ens ensenyà a ballar, a cantar i a estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una flor del seu cap, un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda i pels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents.

infantesa sempre recordaré a la Teresa ballant al bar.

0: el barret a la Núria, quan damunt meu vaig veure el volar, entre Sallent i Súria, quin és el vent que el va repinyar? El barret a la Núria, quan jo d'un salt el vaig fer agafat, entre Sallent i Súria, quin vent se l'havia emportat? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Me la va fer conèixer com a agraïment, ja només molt que el blat, en els molins de vent. Quan després a la Núria la breu faldilla se li arromangà, descobrint la blancúria del seu cuixam, quin vent va bufar. La falda de la Núria, quan molt amunt es va arromangar, excitant la luxúria, quin va ser el vent que va bufar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Me'n va mostrar la cuixa i rumbós com jo sol, li permeto robar-me tantes teules com vol. Quan vaig besar la Núria i ella empipada em va dir què fas, i es va revoltar amb fúria, quin vent potent li revingui el braç. Quan vaig besar la Núria i ella empipada em va dir què fas, i es va revoltar amb fúria, quin vent li va retenir el braç. No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Em va estalviar una bufa i sin el meu teulat sols hi havia un panell, ara en tinc un grapat. I quan jo i la Núria ben febrilment ens vam abraçar, enmig de la boscúria, quin va ser el vent que ens feu rodolar? I quan jo i la Núria ben febrilment ens vam abraçar, enmig de la boscúria, quin vent ens va fer rodolar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Em llançà sobre ella i jo en un rampell li he posat dues veles al meu petit vaixell. Quan vaig perdre la Núria i moltes llàgrimes van inundar-me el cor i la cantúria, quin és el vent que les va aixugar? Quan vaig perdre la Núria i moltes llàgrimes van inundar-me el cor i la cantúria, quin bon vent me les va aixugar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Se'm va dur la tristesa i quan enjugassat fa volar el meu barret, no estic gens enrabiat.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: al Molí de Vent de Perpinyà, escolteu Radio Arrels
1: al 95.
2: No sabria vos dir quants homes eren. No sabria vos dir quants homes eren sobre aquesta plaça, tan apinyats com les cenes d'un immens camp de blat, d'un immens camp de blat. No sabria vos dir lo que es comptava. Alguns anaven per dos, altres eren massa vells, altres eren massa vells per estimar algú, tan sols fins al cap dels ulls, tan sols fins al cap dels ulls. No sabria vos dir lo que es feien creure que Déu dins la seva història

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Radio Arrels.
2: A la Cabanassa, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti

0: Ràdio Arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: El jutge la va cagar, no estic sonat.

pare vostre que esteu ara en mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el vostre parentne. Facis la mosca tot untat. Així Anglaterra coven el cel.

pare vostre que esteu ara amb mel, rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el bosc perenne, facis la mosca tot untat. Així a Anglaterra, coven

estima pels meus versos, per la meva saviesa, pels llibres que he escrit i pels que pariré, i pels meus aforismes, com per exemple aquest: la felicitat és el verí

només el meu cos. Encara que sigui prim i massa blanquinós. Però voldria, sobretot, que es tornés boja.

veiessis com em vull. La pell, la meva pell. Tanca aquest llibre. Tanca aquest llibre.

0: llegui aquest llibre. Ai, vine.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: abans del nostre país invisible.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: La policia té molt poder.
1: Radio Arels.
2: Radio Arels.
3: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.